0: Nostálgicos.
1: Estaba pensando en ti.
0: Repetidores.
2: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
3: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
4: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
5: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
5: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Aquest 2024 que deixem enrere, la dissenyadora gràfica Gemma Villegas ha estat la tipògrafa en residència al Centre d'Art La Panera de Lleida. Durant tot l'any ha ideat la imatge tipogràfica de diverses exposicions, però ara és el seu torn. A l'exposició 2025, un viatge tipogràfic, Gemma Villegas mostra la creació de la tipografia modular Journey. És modular perquè la construcció de números i lletres cobra vida gràcies a un sistema reticular que es basa en formes geomètriques bàsiques i en quatre colors: el rosa, el blau, el verd i el vermell. Aquesta dissenyadora ha explorat la combinació d'aquestes unitats, a priori simples, per transformar-les en expressions visuals úniques. Podeu visitar el projecte La Minipanera, que s'ha convertit en un espai de missatgeria molt adient per aquesta època de l'any. Allà podreu jugar de manera col·lectiva i també efímera amb les peces geomètriques per crear missatges sobre la catifa, fotografiar-los i, si us ve de gust, compartir-los abans que es transformin en altres desitjos. Fins al 2 de febrer, el Centre d'Art La Panera de Lleida acull l'exposició 2025, un viatge tipogràfic. Trobareu tota la informació sobre aquesta mostra signada per Gemma Villegas al web lapanera.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.

0: Doncs ens anem directament cap a la secció del Miqui Barba, que ja sabeu, el tenim a tocar a Teruel, poco más o menos. Bon dia pel matí.
1: Bon dia, família. Sí, Miquis por el mundo.
0: Miquis por el mundo. Gaudint de l'estiu. Doncs molt bé, aquí estem, una estoneta que hem triat per parlar amb tu i perquè ens expliquin nosaltres com sempre, sota cavallo sí, i rei.
1: Ay, está, no hay más, ¿no, amor, eh?
0: Ay, aquí no hay más, no hay más. Calor.
1: Calor, ¿cómo vais? Que ara tengo mis padres aquí, no sé cómo vais de calor.
0: Fa calor, fa caloreta, eh? Fa calor. Sobretot a la nit. Aquesta nit ha estat també terrorífica. Jo buscava el comandament de l'aire condicionat, no, del ventilador. A l'aire encara no l'he ficat, però del ventilador. Calor, fa molta calor, Miqui.
1: Ja. Bueno, aquí no, aquí com que estem... Bueno, jo baixo diumenge ja... és a dir que estaré per aquí dimarts, no sé si podré venir a veure, pensaré que tinc un càtering con la Marga, però si no passaré un altre dia a veure-ho, saps?
0: Ah, molt bé. Però que vens i tornes a marxar?
1: Sí, vinc una setmana justa, Núria, vinc per fer aquest càtering, per veure-us a vosaltres, veure els amics, vaig a muntar la graduació del Marc Amat el divendres i me vuelvo el domingo.
0: Mare meva, Miqui, per favor...
1: Que
0: ritmo, que ritmo. Home,
1: fa molt... arribes aquí, tot entra en balsa de...
0: Fa molt de goig, eh?
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Tenir l'oportunitat de poder fer això és una meravella i un privilegi. I això, doncs bueno, us queria contar avui tres cosites, perquè tampoc, ja us dic, estic fora de casa, no tinc ni guion ni nada, però a veure com ens va la memòria. Seguim amb els concerts de l'Oreja de Van Gogh, els has vist que ja ha estat a Madrid i ja ha estat a tots aquests puestos. L'has vist cantar en algun vídeo o això?
0: No.
1: D'aquests últims, eh?
0: No.
1: Bueno, millor, eh? Ha millorat sí? Una mica, te la veu menys nerviosa... Segueix tenint tantes desafinacions i tal, però jo crec que deu ser perquè no porta molts anys sense estar sobre l'escenari.
0: Clar.
1: I també aquests problemes que sabem que ha tingut de salut mental, doncs segurament també poden haver afectat a la concentració i no sé. Com que gràcies a Déu no els tenim i doncs no sabem com poden afectar, però bueno, la veritat és que estan millorant una mica. Le faltaria fer un poc de psicomotricitat perquè el baile no és el tuyo, però jo em sembla que està millorant una miqueta més dels principis aquells que ho aixecarem els nervis de començar la gira i d'haver tornat al grup i de tot això.
0: Escolta'm, avui no t'escoltem bé. On estàs?
1: És que estic anant amb... Ara estic aparcant ja. Ara em sent?
0: Ah, sí, sí.
1: Em sents millor, Núria?
0: Una mica millor, sí.
1: Espera, que trauré l'altaveu.
0: És que el Miqui va amb cotxe.
1: Sí, perdoneu, és que m'agafa on m'agafa.
0: Va agafant satèl·lit, senyal de satèl·lit, i per això l'escoltàvem d'aquesta manera.
1: Ara em sents millor amb la sense l'altaveu?
0: Sí, molt millor, i tant.
1: Ai, doncs vinga, perfecte, me n'alegro. Doncs això que us deia...
0: No sé si te n'alegres molt.
1: Sí, no, perquè si és hora que estic aquí, no se me oye, perquè jo sí que em sento com un... que em retorno una mica la veu i és complicat, però bueno.
0: Vale.
1: Me digo un poco más tarde. Doncs això, i també segueixen els concerts de l'Último de la Fila, que ja se nos acaba, l'Último és el 7 de julio.
0: Hola! San Fermín.
1: San Fermín, pero yo voy a Valencia a verlos. Ah. No puedo ir este año a correr a los toros.
0: Molt bé.
1: I això. I després també ha tornat, després de la gira americana, perdó, que no em sortia, ha tornat a començar, que ha estat als Jardins del Botànic i tot això, la Rigoberta Bandini.
0: Ah.
1: Amb el nou show. I con más gente en el escenario porque vuelve a estar embarazada.
0: Ah, sí?
1: Sí, està començant els concerts i va anunciant al Botànic que tornava a estar embarassada.
0: Molt bé.
1: Diu, si me ahogo un poco, que sepáis que tengo más gente dentro y que... I la veritat és que en quant a música hi ha aquestes tres coses. I en quant a la tele, sé que han acabat l'última gala de les Tentaciones, gràcies a Déu, no patiu que tindrem 25a entrega, perquè segueix tenint audiència i sabeu que si té audiència... tornaran a fer una vegada més, tres o les que sigui. I, hòstia, Núria, és que no et sento si em parles perquè em sento jo, eh?
0: No, jo t'escolto.
1: Ah, vale, mi amor. Doncs això, i que han començat, us en recordeu que vaig parlar de... Oh, que difícil parlar així sentint-me a veure...
0: Perquè té retorn, em sembla que té retorn,
1: sí,
0: Miquel.
1: Sí. t'ho dic demà, jolín, a l'Àngel Llàcer, la promoció del programa aquest d'Entrenar 3, que és com el 1, 2, 3, pica paret, fet amb famosos, ja estan començant a fer la promoció, vull dir que suposo que a finals de juny, quan acabin els col·les i comenci tota la temporada aquesta d'estiu dels nous programes aquests horrorosos que ens fan a l'estiu, que sempre hem comentat.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs un d'aquests serà... Sí que és cert que baixa una mica. La qualitat està molt malament de la tele, però a l'estiu baixa encara més. I ara sabeu que aquesta setmana toca Papa de Roma, que per la puerta asoma.
0: Sí, però també diuen que això que fan els divendres, viernes, com es diu, que ho faran tots els dies. Has escoltat alguna cosa?
1: Això, sí, sí, és el de viernes, que faran com un salva media àngel, ho vam dir la setmana passada.
0: Ah, ho vas explicar tu.
1: Em sembla, no ho sé. Però sí, faran com a les tardes de Telecinco, volen fer com una revolució per veure si tornen a agafar una mica les audiències.
0: Però Telecinco està molt perduda, eh?
1: Moltíssim, moltíssim. I no, em sembla que no saben trobar el camí de gestionar com
0: no.
1: Millorar, perquè no, el que fan són programes que ja ens havien fet. Bueno, ho hem parlat molts cops tu i jo, Núria, que ens posen programes de fa 30 anys i la gent ara... Segurament a nosaltres ens agradava molt l'1, 2, 3 i trobàvem, ens reuníem tots a casa per veure-ho, però ara fas un 1, 2, 3 i segurament no enganxaria la gent, perquè les èpoques han canviat, perquè, bueno, i l'entreteniment també ha canviat.
0: És veritat, ja. Però no acaben d'agafar el punt.
1: No, perquè no l'acaben d'agafar ni en el to de les notícies, ni en el to com es diu, de l'entreteniment, ni en el to dels concursos. Saps? Perquè no hi ha res que atrapi, a no ser que siguin tentaciones, supervivientes, o aquestes coses que sempre han funcionat i han fet que Telecinco funcionés una mica. I davant sí que és cert que tots els programes vivim d'aquest programa que es feia en aquell moment, pues, Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones o tal, però ara no se'n poden dir perquè no hi ha tant de contingut.
0: Qué viento, ¿no?
1: Ahora, sí, no sé, ¿te oigo esto del viento, lo que te oye?
0: No sé.
1: Me he salido para que se me oyera mejor y esto debe ser el viento. Sí, así estoy en la venta al aire.
0: Está en la venta, está en una venta. Y supongo que...
1: Estoy en la venta del aire.
0: Supongo que ya habrás esmorzat.
1: Sí, esmorzat a las 9 del matí.
0: Ah, ok.
1: Esmorzat a las 9 del matí. Pues aquests pobles, com que fa molt aire, aquest es diu la venta del aire i l'altre es diu el ventosa.
0: Ah, pensava que anaves a dir el ventorro. Dic...
1: No, només ens faltaria això, tia. Imagina que nosaltres també estiguéssim fotuts pel mig.
0: Imagina't.
1: Doncs sí, clar, aquests pobles, per exemple, aquí és on només hi ha... Aquí hi ha una casa de construcció, aleshores si necessites material de construcció has de venir fins a la venta l'aire. Que la venta l'aire té la casa de material, un restaurant hotel que es diu Els Maños i dos secaderos de jamones, i ja està.
0: Home, això de los secaderos de jamones diuen que Teruela i buen jamón.
1: Sí, i aquí com que l'aire és sec, doncs s'assequen bé.
0: Però t'agraden a tu o prefieres guijuelo? T'agraden molt.
1: Hombre, a veure, no té res a veure. Jo per un pernil sencer de 8 quilos, aquí puc pagar 50 euros, 60, i està bo, clar, però no pagaré 400 per un recebo.
0: Clar.
1: Jo ja he pagat 600 del seguro de l'alquiler, que ja m'han matat este mes, no puedo comprar recebo.
0: És veritat, Això dels seguros, mare meva, entre els impostos i els seguros, nen, el mes que toca, no hi ha un mes que diguis, mira, aquest mes, alegria, què va?
1: Exacte.
0: Ens tenen supercullats.
1: I donant gràcies que no se trenqui la lavadora ni no se trenqui la nevera, perquè si no hi pot mitjany en l'aire.
0: Calla, que se m'ha trencat, se m'ha espatllat el rentavaixelles i la inducció. Calla.
1: Ostres, Núria.
0: I per a colmo de los colmos, dissabte, la cafetera. Vull dir que...
1: Bueno, ja són... Dicen que les coses són de 3 en 3, no? Doncs ja està, ja t'han passat
0: la... Ja m'han passat. Espero que ja ninguna més, perquè déu-n'hi-do, Quin mes?
1: No, ja està, Núria, prou. Que entre que l'aire tampoc no s'ha ido en el trabajo. I tot això, imagina't.
0: Sí, aquest mes... I els impostos, que també són aquest mes, bueno.
1: Sí, també ha vingut tot. I estolvia que ve l'estiu i hauràs de fer alguna cosa amb les nenes.
0: Home, clar, doncs ja ves, sí, no? Miqui, ja ves.
1: Us vaig veure, on heu estat? Que us vaig
0: veure mira, que no m'has dit res. A Lisboa, vam anar a Lisboa.
1: Ostres, no m'ho diguis, amb les ganes que jo tinc.
0: Sí? M'ha agradat molt.
1: Sí?
0: Sí, m'ha agradat molt. Estan allà com estàvem aquí als 80, però... L'arquitectura, sí. Que a tu t'agrada molt, això, de veritat,
1: sí.
0: És molt maca, m'ha agradat molt. No, no descarto repetir. M'ha agradat molt Lisboa.
1: Ai, pues me vengo yo si repite.
0: Vinga, doncs va, organitzem.
1: Ostres, sí, perquè en tinc moltes ganes, eh?
0: Sí?
1: Sí, perquè tothom en parla molt bé. Bueno, hi ha gent de tot, eh? Hi ha gent que sí. Diu, ai, no, cau per terra, és igual que ho porto. Ai, és muy no sé què, és muy no sé quantos. Però té el seu encant, també, ah, sí. Tot, encara que sigui la decadència aquesta, saps?
0: No, no, però està molt maco, la veritat és que val la pena, ni que sigui... a més, ho tenim a tocar, és com Roma, no? Una hora i mitja i estàs allà, vull dir que...
1: Vas anar amb avió, no?
0: Amb avió, sí, amb avió.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: I quants dies hi heu estat?
0: 3 dies.
1: Ah, suficient.
0: Sí, jo crec que sí, que per veure la ciutat, doncs, Belém i veure la zona nova... A veure, tampoc és que no he pogut fer excursions fora, però
1: Clar. Per
0: veure la ciutat està guai.
1: Sí, sí, com vas 3 dies has de fer la ciutat.
0: Sí, perquè si no vols sí, fer moltes coses i no arribes enlloc.
1: I no veus res, Clar. Exacte, això tens tota la raó. Pues bueno, pues m'alegro molt, xicos, vaig donar algun like i això, digo, mírala, que se me ha ido de vacances.
0: I no t'he dit res, eh? Sí.
1: No. Bueno,
0: no he tingut oportunitat, perquè com que no ens hem vist i parlem per la ràdio xino-xano, doncs...
1: Exacte. Sí. Bueno, pues m'alegro molt.
0: Moltes gràcies. Maco.
1: Vaig a fer un glob d'això, que tinc la boca seca, un segon, perdoneu.
0: Vinga, va, beu, refresca't. És important, eh?
1: En
0: aquest moment de calor és molt important hidratar-nos.
1: Hidratar-se, no sé.
0: Sí,
1: bueno, jo aquí no tinc tanta calor, perquè avui hem sortit amb sudadera, però...
0: Mm-hmm. Hi ha gent però, que es deshidrata i té un problema greu de salut, eh?
1: No, i que és molt important, eh?
0: Mm.
1: I sobretot la gent gran, que els costa més veure, cada vegada veuen menys i tal, és important. Encara que sigui menjar-se una gelatina, que és tot any, i aquestes coses, que hi ha gent que no li agrada veure líquid, i en canvi aquestes coses més sòlides també van bé.
0: Mm-hmm. Escolta'm, estem una mica allà de papa fins als nassos, no?
1: Una mica sí, no? Perquè que tot sigui... I tampoc... Sí, Espanya és un país que hi ha molts catòlics, eh? Però sent un país ja confessional...
0: Home, jo vaig veure ahir el camp de futbol del Madrid i vaig flipar.
1: Flipar. I la senyora esta, el Cristian Gálvez i la Marida.
0: Sí.
1: Allà, con unos discursos. El papa va flipar per això quan l'Antonio Banderas va treure el seu musical que en teoria parla dels evangelis i anaven tots disfressats de Superman i de no sé què, fotia unes cares, pobre home.
0: Diu uno que se ha salido de la regla.
1: Exacte, i després també el em va fer molta gràcia que ell passa per la banda d'això de la Comunitat de Madrid, per l'edifici, no sé com se diu, que està l'Ayuso fora aplaudint i la mira, la pobra, dic, ai, pobra, ella que ha sortit. Ara que n'ha tingut per tothom, el papa ha hablado de l'eutanàsia, ha hablado de l'aborto, però també ha hablado de la immigració i tal, que a la Bascal fotia unes cares que té la marinera.
0: Que se lo coma, no?
1: Sí, bueno, clar, és allò de dir molt catòlicos, però lo de amar al prójimo como a ti mismo, ¿esto dónde queda?
0: Clar.
1: Perquè si somos catòlicos lo somos para todo, ¿no?
0: Home, és com ha de ser, no?
1: Exacte, mira nosaltres, Franca.
0: Gracioso eres, pues, mi niño.
1: Jo suposo que encara queda a Barcelona i Canàries després va, no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: I que ens queda papa per un tubo.
0: Encara queda papa, sí. La veritat és que sí.
1: I també t'he de dir una cosa que em sembla que algun cop ja ho he dit a la ràdio. La religió catòlica, és a dir, no l'església, sinó el que predica... Si tu vas a los 10 mandamientos i no ensenyen nada malo.
0: Clar.
1: Vull dir, amaràs el próximo como a ti mismo, no robaràs, sí. No mataràs, amaràs... No sé, que no hi ha res dolent. Però clar, la utilització que després es fa d'això potser és el problema.
0: Clar.
1: Però bueno, cadascú que segueixi amb la seva fe, i la fe ajuda molta gent.
0: Sí.
1: I a vegades ho envejo, eh? De la gent que està malament i tenen això per dir, ai, Déu meu, ajuda'm, o saps?
0: Sí.
1: Que tenen aquest bastó al que agafar-se, que també no em sembla malament. Ai, ara se nos ha cagado una paloma, Núria.
0: No me digas, a sobre teu?
1: No, en la mesa. Ah. Me cae encima ya que soy... Y soy el de la Comunidad de Madrid.
0: Déu-n'hi-do. Suposo que allà segueixes sense veure gaire tele, no?
1: Poqueta, perquè, bueno, primera perquè estic treballant i a les tardes estic tombat i m'agrada escoltar els podcasts aquests, que també la setmana que ve sí que us faré un recull d'aquests, perquè ja tinc com 10 o 12 podcasts que he escoltat, de, no de capítols, sinó de diferents podcasts.
0: Uh-huh.
1: I us faré una llista dels meus 10 favorits i us els explicaré una mica per si algú l'estiu no té la visió on va el pueblo o el que sigui, que es puguin descarregar uns capítols per tenir una altra opció si no voleu veure la tele.
0: Molt bé. Sí, això està bé, no? Perquè de cara a l'estiu...
1: Ah, exacte. I després un altre dia també us estic recopilant tots que volia deixar pel final de temporada, tot unes coses d'humor de TikTok. Mm-hmm. Posar, no sé, un mitjoneta per riure.
0: Ah, això m'agrada, sí.
1: Sí, no?
0: Sí, doncs ja, sí, veiem, sí, sí.
1: Jo quedeu-se amb el concepte ojos i amb el concepte patata. I ja l'estiu ja us ho trobareu. Ja ho farem i ja veureu què diu.
0: Molt bé. Doncs res, Miqui, no sé si tens alguna cosa més de tele, perquè ens hem anat per una altra...
1: Sí, hoy ya toca otros derroteros porque no tengo ni libreta ni boli, es decir, que no porto res. I mira, pensar, pues mira, parlaràs un rato amb la Núria, parlarem del Papa i d'aquestes quatre coses que sabia de l'Àngel Llach, el que ja promocionava i tot això.
0: Sí.
1: I poco más, perquè ja dic que la tele no l'encén.
0: Molt bé. Doncs res, quedarem per parlar la propera setmana.
1: La setmana, sí, que sí. La setmana que ve farem el del podcast, vale?
0: Vale.
1: I us recomanaré 10, li passaré al Miquel, ell aquesta setmana uns quants perquè ens els pugui posar en baudi, uns trossets perquè veieu com narra cadascú, uh-huh. I així podreu triar.
0: Perfecto. Doncs Miqui, res, que tinguis una bona setmana, ens acomiadem amb una mica de música.
1: Exacte, que sabem que tenim Rigoberta o l'Último o aquestes coses.
0: Que t'agraden.
1: A mi Miquel que me lo ponga, que jo sé que me gusta.
0: Molt bé. Doncs una abraçada. Guapa. Ben forta, cuida't molt.
1: Igualment. Sigue viajando, no lo dejes.
0: Me lo apunto.
1: Adéu,
0: una abraçada, bon dia, adéu. Adéu.

0: I amb querida Milagros i l'últim de la fila ens acomiadem en aquest matí de dimarts. Hem començat cap a les 10 i a punt d'arribar a les 12 del migdia en aquest matí de dimarts 9 de juny de 2026. Tornarem demà dimecres i demà dimecres sobre la taula temes també interessants. Per exemple, cap a les 11, Montserrat Caballero, d'Autovian, ens parla dels parasols i les darreres novetats per al vehicle, per al vostre auto. Cap a les 11 i mitja serà la convidada la Yasone Sánchez, que avui ens parlarà de com triar o com ens trien a nosaltres els cristalls. Ja sabeu, hi ha una mena de proposta no implícita que diu que ens atrauen els cristalls, les pedres, que ens criden les pedres a nosaltres. Doncs d'això parlarem demà amb la Yasone Sánchez. I res, que tingueu una bona tarda de dimarts, que recordeu que demà tornem a compartir. Parlarem dels concursos i les propostes en les que està treballant la Unió de Botiguers, però això serà demà. Miquel, que tinguis una bona tarda.
1: Igualment, Núria. Bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau.

0: Les mañanes en territori nocturn. Atmosfera amb Gemma Janó.
1: L'ecologia marina és una branca de l'ecologia general que estudia les interaccions dels organismes marins amb el seu medi, el mar. Com s'organitzen entre ells, com s'alimenten, és a dir, uns es mengen els altres o bé competeixen per l'espai, pels recursos, etc. Les relacions entre els animals i les plantes del mar amb el propi medi són bastant similars amb les que hi ha a terra ferma, però cal tenir present una característica molt evident. Les plantes terrestres són més grans que els animals. Només cal que pensem en un arbre i una mosca, i el mar és al revés. Les plantes marines són microscòpiques i els animals són petits a la nostra escala, però molt més grans que les plantes, i això ja implica alguna variació. Un altre fet molt important és que el mar només rep llum als primers 100 o 200 metres de profunditat i després són fons foscos fins a la màxima profunditat de 10-11 quilòmetres, mentre que la terra, potser els boscos més tancats, són ombrívols, però en principi la llum arriba a tot arreu. Però encara hi ha una altra característica que tenen els éssers vius a la Terra que els diferencia amb els marins i que és fonamental per a la supervivència al fons del mar. Joan Domènec Ros és doctor en Biologia i catedràtic d'Ecologia a la Universitat de Barcelona.
2: A la Terra, els organismes, els animals, per exemple, necessiten un esquelet, que pot ser intern o extern, i la capacitat de moure's sobre un substrat. Alguns volen, però la majoria caminen o s'arrosseguen sobre el substrat. Al mar, la densitat de l'aigua és tal que permet la vida en suspensió. Molts organismes viuen a la columna d'aigua, diguem-ne, amb flotabilitat neutra. I això vol dir també que no els hi cal, encara que alguns tenen, no els hi cal esquelet, o poden viure doncs, amb un dispendi mínim d'energia, perquè moure's a la columna d'aigua és més fàcil que no pas arrossegar-se, pujar per branques, per troncs, etc. Això ja implica una dependència més gran a terra dels hidrats de carboni, per exemple, i al mar, doncs no tant, i una dependència més gran de les proteïnes.
1: Els organismes marins busquen les millors condicions ambientals per viure i desenvolupar-se millor. Dos dels factors clau són la profunditat i la presència de llum, i a més estan molt relacionats, ja que com més profund sigui, menys llum hi haurà, i per tant serà més difícil la realització de determinats processos naturals vitals, com ara la fotosíntesi. Tot i això, molts éssers són capaços d'adaptar-se a qualsevol condició i podríem trobar vida arreu del mar. Joan Domènec Ros.
2: Una cosa és que hi hagi una certa escassedat d'organismes, no són tan abundants com a superfície, però tenim animals molt adaptats, alguns dels quals produeixen llum, alguns altres que són capaços de menjar allò que troben, tenen unes boques enormes, ja siguin peixos o siguin pops, per exemple, o crustacis. Quan les situacions són normals, per dir-ho així, malgrat que siguin pressions molt elevades o temperatures molt baixes, hi ha vida. Són organismes molt estranys per nosaltres, però que al llarg de l'evolució s'hi han adaptat. En canvi, quan nosaltres, en les zones costaneres, produïm algun tipus d'impacte, allà el desastre pot ser important.
1: La contaminació del mar, la sobrepesca, són situacions que trasbalsen les comunitats d'organismes que hi viuen i, en casos extrems, poden arribar a extingir-les, creant les anomenades zones mortes.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: La mejor música en Radio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Todo pulmón.

Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
3: En Radio Montornès.
2: En Radio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brianzú una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
2: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
1: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels jocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Para los atrevidos.
4: What with lightning.
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos.
6: Está pensando en ti.
3: Repetidores.
7: Repetimos.
3: Cínicos. Bailones.
8: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
9: FB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya, Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brianzo, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també ha d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa l'arribada del Pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català. L'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final, la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
2: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Hola, ciutadans i ciutadanes de Montornès del Vallès. Tenim una notícia molt important.
5: El 12 de juny, d'un quart de 10 a dos quarts d'una, a la plaça de Pau Picasso, la cooperativa Les Ametlles del Palau muntarà parada en el mercat per recaptar fons per lluitar contra el càncer.
6: Productes. Coses com segona mà, llibretes, caixa sorpresa i alguna sorpresa més. Els beneficis dels nostres ventes aniran al Hospital Vall d'Hebron.
7: El vostre suport és fonamental. Us esperem!

0: policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què t'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
5: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
7: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
7: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
12: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia pel matí. Salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Encetem una nova aventura aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat. També ens podeu escoltar mitjançant la TDT o l'app de Ràdio Montornès. Bé, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Ja estem disposats, preparats per gaudir d'aquest matí de dimecres. Sí, sí, ja és dimecres, 10 del 6 de 2026. Aquí tornem a trobar-nos a les 10 i pocs minuts per compartir fins les 12 aquest temps de ràdio. Esteu preparats? Doncs va, vinga, benvinguts i benvingudes. Soy Miquel. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria, bon dia a tothom, què tal?
1: Doncs aquí, mirant per la finestra, perquè comença a ploure, han caigut 4 gotes fa
2: sí,
1: 10
2: poquet,
1: minuts,
2: sí.
1: Sí, molt poquet. No sé, sembla que té pinta de que pugui ploure una mica més, però haurem d'esperar a veure què ens diu el servei meteorològic sobre el temps. El que sí que hi ha sobre Montornès ara mateix és un cel ennuvolat i amb aquesta sensació de que pot ploure en qualsevol moment. Ja he vist al matí gent amb paraigües. La gent és molt previsora.
2: Doncs sí, perquè a més estava com anunciat, que avui tindríem...
1: Sí,
2: i ahir a la tarda vespre també vam tenir algun moment així una mica ennuvolat i per avui estava com anunciat que podia haver-hi algun petit xàfec. Sí que tenim aquesta nuvolositat que jo crec que ens acompanyarà al llarg de tot el dia, o sigui que...
1: Però s'espera tormenta?
2: No, en principi aquí, a nosaltres, en principi no. Bueno, la gent que està... més a la Catalunya interior, sobretot més també a la part del Pirineu i tot això, sí que...
1: Potser sí, no?
2: Porten ja unes setmanes que tenen aquests ensurts, no? Amb aquestes pedregades, amb aquestes tempestes, però nosaltres aquí, en principi aquí no. A la part més litoral no tindrem doncs aquestes pluges. Però bueno, hi ha previsors, bons previsors, no? Aquelles persones que aquest matí ja han sortit amb paraigües, segur que no els hi ha agafat per sorpresa aquest petit plogim que hem tingut ara fa uns minuts, no?
1: I tant. Doncs ja veurem a veure què passa. Aquí estarem nosaltres fins les 12, tot i que ja sabeu que la programació de la ràdio està a les 24 hores del dia. Arriba la Mireia també a la redacció i nosaltres aquí estem ja preparats. Mireia, vols dir alguna cosa?
2: No,
1: bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
3: Bon dia
1: pel
2: preguntava,
1: matí.
2: Tenim aquí a la Núria amb la porta oberta al locutori i em preguntava ara a Mireia, què fa amb la porta oberta? Dic, bueno, està així més ventilada la Núria.
1: Clar, per qüestions de respirar, d'aire, Però avui fa fresquet, avui fa un dia que es pot suportar tot. Aquí estem i farem un repàs de tot allò que és notícia o que ens treu interès aquí a Montornès. Bé, començarem recordant, i ja ho hem fet durant els dies anteriors, però crec que és prou interessant, aquella convocatòria d'ajuts de menjador per al curs vinent. Totes les famílies amb fills i filles que estiguin escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comença als centres, als I3, doncs poden demanar aquests ajuts. És veritat que en la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment a la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el que coneixen com el 70% o el 100% del cost del servei. Tenim temps per presentar les sol·licituds fins al 30 de juny. Encara estem a l'inici, però no deixeu per demà tot allò que pugueu fer avui. Es podran demanar presencialment a la OAC, al centre i al nord. també amb cita prèvia, o de forma telemàtica, a través d'una instància genèrica. En aquesta ocasió, com a novetat, s'estableixen dos tipus de sol·licituds. Una simplificada, pels que ja van sol·licitar l'ajut el curs passat, i una altra sol·licitud ordinària per a les famílies que el presenten per primera vegada.

Sabeu que demà dijous a 2:15 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Espúcnic. Ja sabeu que es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i l'empresa Coca-Cola. Aquesta iniciativa s'adreça a dones d'entre 18 i 67 anys, residents a l'Estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament perquè desenvolupin el seu propi projecte professional. Els quatre millors rebran un capital llavor de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris. Un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia en directe, mentories grupals i acompanyament individual per definir un pla de negoci o creixement. L'altre itinerari és flexible i pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. Ofereix acompanyament i 18 hores de formació transversal que es poden fer al ritme de cada persona. Totes les persones que estiguin interessades en aquest projecte poden enviar un correu a empresa@montornès.cat o trucar a un número de telèfon al 93 566 7004. I tenim sessions informatives sobre el casal esportiu. Ja sabeu que comencen els casals i dijous, dia 11, demà a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament, sessió pensada per totes les famílies que han apuntat els seus fills i filles al casal esportiu d'aquest any. Cada vegada queda menys per l'inici del casal esportiu municipal, així que s'ha programat aquesta sessió informativa adreçada a les famílies que han inscrit els seus fills i filles en aquesta proposta. La xerrada tindrà lloc dijous 11 de juny a les 6 a la sala d'actes de l'Ajuntament. I també volem recordar que tenim inauguració d'una exposició al Casal de Cultura, serà demà també, on el veïnat hi podrà veure una mostra dels treballs de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork que han tingut lloc aquest curs a l'equipament. Acaba el curs al Casal de Cultura i és hora de mostrar algunes de les creacions que s'han fet als tallers de manualitats d'aquest equipament. En part de les creacions, s'inaugura una exposició dijous 11 de juny a les 7 de la tarda. S'hi podran veure treballs elaborats als tallers de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork. I també volem recordar que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre proposa dos espectacles aquest cap de setmana. Dissabte a les 7 de la tarda, el grup avançat de teatre farà una adaptació teatral de la pel·lícula Casa en Flames, del Dani de la Orden. I diumenge, cap a les 6 de la tarda, l'alumnat de dansa de l'escola oferirà un show fi de curs. Enguany es titula R2 Nord i es

Sí que val la pena recordar que diumenge tenim una gincana familiar. Tot i que ara us avanço alguns detalls, demà a les 10:30 tindrem justament aquí a les mañanes a Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, que ens donarà detalls.

0: Bé, doncs aquest diumenge tindrà joc la primera gincana familiar dels pressupostos Mas 30 Cosmos. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça Joan Miró. L'activitat, recomanada per famílies amb infants de 4 a 12 anys, consistirà en fer un recorregut per diversos espais del municipi. Els jocs tindran les bruixes com a fil conductor i posaran a prova el treball en equip entre petits i grans. Un cop acabades les proves, cap a les 12 del migdia, a la plaça Pau Picasso, la companyia de Pep Callau i els Pepsi Colen oferiran un espectacle familiar. Les inscripcions per poder participar en la gincana són gratuïtes i estan disponibles al formulari habilitat al web montornès.cat/inscripcionseduquem. Les places són limitades a un total de 20 grups, com a màxim d'entre 8 i 10 persones cadascun. Demà tindrem aquí a les organitzadores i també a la tècnica de participació ciutadana, que ens donarà més detalls sobre aquesta gincana familiar que organitza mitjançant els pressupostos Més 30 Cosmos.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: I anem ja a recordar que avui és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions. Això crec que l'ésser humà ens queda molt per treballar, visto lo visto, i veient com va el món, tenim molt a fer. Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, per destacar el valor de la diversitat de les civilitzacions i promoure el diàleg, el respecte mutu i la tolerància i també la solidaritat mundial. Doncs sobre la taula està el Dia Internacional del Diàleg entre Civilitzacions. També és el Dia Internacional de la Heràldica. Doncs cada 10 de juny se celebra aquest dia una iniciativa proposada per la Societat Heràldica Polaca, i és que la heràldica és coneguda tradicionalment per reflectir l'avantpassat i la història dels llinatges i dinasties reals. Doncs ja sabeu, Dia Internacional de la Heràldica. I avui és Santa Jolenta, no havia escoltat mai, i Santa Margarita. Felicitats a totes les Margues, Margarites, i felicitats també a les Jolenta. I anem a recordar, com no, que avui també hi ha aniversaris a tocar i que val la pena, doncs, recordar. Per exemple, avui és el dia de l'aniversari de la Ainhoa López, felicitats. Carlos Moreno, felicitats. Laura Ortiz, felicitats. Que tingueu un dia meravellós, i a totes les persones que avui estiguin d'aniversari per molts anys. Nosaltres ens endinsem ja en la primera proposta musical, a veure si pugem una mica la temperatura en aquest matí de dimecres, i ho fem en Michel Teló. El recordeu? Ai, si no te pego. Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a la ràdio, a la vostra ràdio.
2: Si eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem ja directament al contingut, allò que escoltarem. De aquí no res, la Raquel Marco de la Unió de Botiguers ens proposa doncs el concurs que està actualment actiu de la Unió de Botiguers, però també ens explica que estan treballant de cara a la Festa Major i ens convida a comprar la samarreta de Festa Major. De seguida escoltarem a la Raquel Marco, avui és dinamitzadora de la Unió de Botiguers. La Montse Caballero ens porta totes les novetats en parasoles per al automòbil. Vosaltres teniu actius ja els vostres parasols? Doncs sapigueu que el cotxe, el vehicle, pot arribar a 70 graus dins el vehicle, 50 potser en aquesta època de l'any. Per això és indispensable tenir parasoles a tutti pleni, a tot el cotxe. Voleu saber quines són les darreres novetats? Doncs hi ha sorpreses. I després de parlar amb Autovian i amb la Montse Caballero, ens anirem a l'Escola de Teràpies Alternatives a Granollers amb la Yasone Sánchez. Ella ens explica per què ens sentim atrets per les pedres, els cristalls. És veritat que de vegades veiem un cristall, potser blau, verd, rosa, blanc, transparent, ocre, marró, i aquell cristall ens està cridant l'atenció. Per què passa això? Doncs avui parlem d'aquest tema. Tema curiós que segurament us vindrà de gust. I cada pedra i cada color vol dir que tenim necessitat d'alguna cosa. Sí? Doncs no us ho perdeu. Va, que són les 10 i 26 minuts, que avui és dimecres i que tenim ganes de gresca, però també d'informació. Anem ara amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui, i és la nostra companya Noelia García qui ens apropa al temps. Bon dia, Noelia.
7: Bon dia. Avui dimecres baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Manresa, 26 a Igualada i a Rubí, 25 graus a Barcelona, Sabadell, a Vic i a Vilanova i la Geltrú i 24 graus a Mataró. Durant aquest matí, cel molt ennuvolat, però s'obriran clars a partir del migdia i durant la tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies pujaran notablement les temperatures. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, Farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112-112 o al telèfon d'emergències de la policia local, al 93-572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs bé, repassem algunes notis del dia. Segon dia de selectivitat que comença amb l'examen d'història o història de la filosofia. La primera jornada va transcórrer sense incidències, tot i les proves per detectar dispositius mòbils i els problemes de mobilitat a Barcelona per la visita del Papa. Això va ser ahir, també avui, i després dels nervis de la primera jornada, avui dimecres els estudiants enfronten el segon dia de la selectivitat després d'haver deixat enrere les proves de llengua castellana i estrangera, així com altres assignatures com ara cor i tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia, ciències ambientals o literatura dramàtica. Els primers exàmens d'aquest dimecres seran per les matèries troncals comuns, història o filosofia. A les 9 del matí han començat. Després fan un descans, cap a les 12 serà el torn de l'anàlisi musical, dibuix, tècnic aplicat a arts plàstiques i disseny, ciències generals, llengua i cultura llatina i matemàtiques. Doncs molta sort a tots i a totes i que vagi tot molt bé. Per altre costat, els professors surten de nou al carrer demanant fets, no miracles. Amb aquest objectiu, els docents de tota Catalunya tornen a la vaga. Ho van fer ahir, coincidint amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i amb el primer dia de la selectivitat. Ells, ni curts ni perezosos, es van disposar a sortir al carrer i van celebrar la quarta vaga del trimestre i la darrera del que queda de curs, segons ha dit la portaveu d'USTEC, la Yolanda Segura, que ha recordat que el col·lectiu està cridat novament a mobilitzar-se diumenge als Jardins de Gràcia a Barcelona. La manifestació d'ahir va començar a les 11 del matí a la plaça Espanya i va transcórrer pels carrers Tarragona i València, la plaça Tetuán i el passeig de Sant Joan, abans d'acabar a portes del Parlament. La Guàrdia Urbana ha xifrat el seguiment de la manifestació en 6.600 persones. Doncs ja veieu, els professors segueixen i mira, ara que acaba el curs, potser tenen més dies per fer vagues. Ni que sigui sortir i omplir els carrers. A veure si d'una vegada per totes escolten les seves peticions i reivindicacions. Més notícies. El Ministeri de Sanitat està enllestit un pla per dispensar preservatius de franc gratis als joves d'entre 6 i 12 anys, entre 16 i 22 anys a farmàcies, però aquest programa, aquest pla del govern, del Ministeri de Sanitat, no arribarà fins al 2027. Això arriba tard. Tarde i amb molta mancança. Hi ha una partida prevista per a aquest pla de 9 milions d'euros. Es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques i reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també les més accessibles. De fet, potser els preservatius haurien de ser gratuïts de 14 a 30 anys, bàsicament perquè últimament, segons el darrer informe de vigilància epidemiològica, revela que l'any passat arreu d'Espanya es van notificar 93.000 casos de les quatre principals malalties de transmissió sexual. Totes s'han disparat els darrers anys. La majoria dels diagnòstics es donen en adults joves i afecten més els homes. Menys la clamínida, en què la proporció de dones menors de 25 és més elevada. Tot i això, un estudi del mateix ministeri apunta que les darreres dues dècades l'ús del preservatiu ha caigut 18 punts percentuals entre els adolescents de 15 a 18 i només els 65 el fan servir. A Catalunya fa tot just un mes que la Generalitat va presentar un nou model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual que vol integrar millor tots els serveis que hi treballen perquè sigui més eficient, avançant als 12 anys d'edat de la població atesa. Doncs així estan les coses. Si el jovent manté relacions sexuals amb 12 anys, potser hem de fer campanyes de prevenció i donar els preservatius abans i ara no esperar amb aquesta nova campanya o plan fins al 2027. Si ja s'està produint tot això, potser hauríem d'avançar una mica, no? Dic jo, no sé. Suposo que s'han de demanar les partides, s'han d'aprovar i tot això és el que fa enrederir aquest pla. I per altre costat, i ja acabo, els sindicats denuncien que no hi ha avanços en les negociacions per reduir el nombre de treballadors afectats i reclamen un pla de recol·locació. Parlem de Nissan i dels empleats de Nissan que dilluns a la tarda van començar una acampada amb tendes de campanya indefinida a les portes de la planta de recanvis al Prat del Llobregat. Denuncien manca d'avanços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació i l'ERO i estan disposats a quedar-s'hi fins que la multinacional posi sobre la taula un acord que sigui satisfactori per a les persones treballadores afectades. Doncs molta força i endavant als treballadors de la Nissan que han decidit acampar al carrer. I aquestes són algunes de les notícies que tirem cap endavant amb d'altres qüestions que tenim avui sobre la taula.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Tirem cap endavant i com que estem a tocar ja de l'estiu una mica de ritme, a veure si despertem, que és dimecres. David Guetta i aquesta proposta que ens agrada a la part que ens activa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
4: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
5: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
6: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs ja sabeu que la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig. Aquest cop sortegen un val de 20 accessos a la piscina municipal per una mateixa persona. Per participar només cal utilitzar l'aplicació Montornès Som Comerç en les properes compres que feu al nostre poble fins al 21 de juny. La Raquel Marco ens dona tots els detalls, però també ens parla de tot allò que està organitzant i preparant la mateixa Unió de Botiguers. Bon dia, Raquel.
2: Hola, bon dia, Núria. Què tal? Doncs sí, tenim un nou sorteig actiu amb la Moneder. Ja sabeu que l'aplicació Montornès Som Comerç dona premis i actualment tenim 20 accessos a la piscina municipal. Serà un sol val per una persona que podrà gaudir d'aquests 20 accessos diaris a la piscina per poder refrescar-se, i només cal utilitzar l'app del 3 al 21 de juny, molt fàcil. Vull dir, cada cop que tu vagis a comprar en algun dels comerços adherits a la Moneder, els dius que et passi la targeta o l'app i automàticament entres en el sorteig d'un val de 20 accessos per la piscina municipal. El sorteig es farà el 22 de juny, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora, la publicarem a les xarxes socials també. I res, doncs que aquest és el nostre sorteig de juny, que tenim un preparat també ara per al juliol, que tindrem unes targetes regals per a les rebaixes, per gaudir de les rebaixes, que properament us donaré més informació, però que, bueno, recomano a tothom i animo a tothom a que es descarregui l'app o que vagi a qualsevol de les botigues on hi farà la targeta amb una D, molt fàcil. També dir-vos que durant el mes de juny, el dia 26 de juny estarem amb una carpa al mercat municipal, on qui no tingui encara la Montornès Som Comerç, que és molt poqueta gent ja, també t'ho dic, podrà venir i jo personalment li faré la seva targeta física, o si la prefereix en l'app, que és molt més fàcil perquè al final la tens en el teu mòbil, l'ajudaré a poder donar-se d'alta. Això serà el 26 de juny al matí al mercat ambulant a la plaça Pau Picasso. Us donaré més detalls per això properament, però bueno, ja està planificat per al 26 de juny. I res més, bueno, us tinc informats que també estem acabant, l'Ajuntament està acabant també aquesta samarreta de festa major, que també estarem al mercat ambulant els divendres de juliol perquè podeu comprar aquesta samarreta solidària. Ja sabeu que la samarreta de la Festa Major és solidària i tota la recaptació va a parar a la associació d'Ibermont, com l'any passat, que va ser tot un èxit, que vam vendre moltes i així vam poder donar molts dinerets a l'associació, vam poder fer moltes coses. I res, que us mantinc informats de totes les novetats que vagin arribant, que seran moltes, perquè ja us dic que tenim la Festa Major quasi bé ja tota preparada i us podem donar més detalls ara a finals de juny i al juliol, així que anem parlant. Moltes gràcies i, com sempre, un petó.
1: Adéu. Doncs una abraçada ben forta, Raquel. Com sempre, tornarem a parlar d'aquí no res. Fins aviat.
0: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: Ràdio Montornès.
9: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
8: Ràdio Montornès.
9: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Parlem de la novena marxa nocturna de Sant Joan, perquè abans de Festa Major arriba Sant Joan, que la tenim a tocar. I per novè any, el Club d'Atletisme Montornès organitza la caminada nocturna per celebrar les festes de Sant Joan. Serà aquest 13 de juny que torna la marxa nocturna de Sant Joan. I la nostra companya, la Mireia Toledo, ha parlat amb el membre del Club d'Atletisme, Dani Pérez, qui ens explica molts detalls. Voleu escoltar-la? Doncs endavant.
3: Un cop més ens hem engrescat a tornar a fer aquesta marxa nocturna i, bueno, una miqueta el que volem és participar de nou en activitats del poble, en aquest cas una activitat lúdico-esportiva en la que pot participar tothom i, res, col·laborar sempre que puguem, en aquest cas a Montornès Nord, però bueno, així com a tret d'identitat, és nocturna, ho diu el seu propi nom.
4: Tot i que comença encara una mica de dia, que ningú s'espanti.
3: Sí, exacte. A 9:45 comencem, donem inici, però a poc va fent-se de nit i és aquesta part xula. Fa pels voltants de les Tres Creus i és un entorn natural i que també tenim a Montornès i molt agraït.
4: Clar, Dani, aquí és important, a més dels consells de sempre, no?, de portar un calçat adequat, una roba, bueno, fresqueta perquè fa molta calor, unes llanternes.
3: Sí, exacte, sempre van bé una llanterna, un bon frontal, perquè, com hem dit, comença de dia, però a poc va enfosquint-se i finalitza de nit, o sigui que pel recorregut anirà superbé.
4: Tot i així, bueno, una mica ja ens has explicat el recorregut, però que no és gaire difícil, no? Tu comentaves que és oberta a tothom. Tinc famílies...
3: Sí, és oberta a tothom. És oberta a tothom, l'únic que hem de tenir en compte que és terreny natural, és a dir, són camins, el calçat ha de ser l'apropiat i la roba també, com bé has dit, fresqueta, perquè ja comença a fer molta calor, encara que sigui a la nit. Però, bueno, nosaltres comptem també amb punts on subministrarem l'entrepà, la beguda, que també els aniré molt bé als i les participants de la marxa.
4: Ah, molt bé, o sigui que tenim algun punt d'avituallament.
3: Bueno, al final, com sempre, a la part de Johan Cruyff prepararem totes les botifarres, les begudes... i aquestes sorpreses que tenim sempre amagades.
4: Vaja, no podem saber res més.
3: Bueno, de moment ho deixem aquí. Sempre intentem fer algun canvi, alguna novetat, i aquest any pues, no serà menys.
4: Sí que és cert que aquest indret no acaba aquí, el Johan Cruyff. Bueno, doncs és com aquest ambient més familiar, no?, de poder seure, de compartir aquella estoneta de no arribar a la meta i ja cadascú marxar cap a casa.
3: Sí, vam buscar una alternativa perquè abans ho fèiem a la part de dalt de les Tres Creus, on l'observatori del Montrom Sermans, però vam veure que se'ns quedava una miqueta curt, una mica petit, el recorregut també era més complicat i, bueno, vam buscar una alternativa per fer-ho més obert a tothom. En aquest cas, el Johan Cruyff ens ve perfecte per un tema de poder posar taules i que la gent segui una estoneta, poder xerrar de com ha anat la marxa i gaudir d'una estona.
4: Els dossards ja són a la venda, recordem que estem parlant d'aquest dissabte. Dani, on ens podem aconseguir?
3: Doncs els dossards es poden aconseguir als punts de venda habituals, a la web del club i a l'oficina del club també.
4: L'heu limitat a 500, oi?
3: Sí, fem 500 inscripcions per un tema de poder garantir la seguretat i la qualitat de l'esdeveniment. I, bueno, qualsevol consulta o dubte que tenen ens poden escriure per xarxes socials i, si no, al cartell que tenim de la marxa, que ho explica tot.
4: Sí, són 8 euros al dorsal i les botigues, per si algú que digui ai, no sé quines són, molt fàcil, Gato con Botas i Pollería Angelita, és a dir, tenim punt a Montornès Centre i punt a Montornès Nord, a més de, com deia el Dani, poder-ho fer a la web o directament al club per comprar aquests dorsals, que és dissabte, no ens esperem a última hora perquè és una activitat que té molt d'èxit, oi?
3: Sí, exacte, bueno, sempre ens hem trobat últimament, per sort, que totes les activitats que realitzem pel poble tenen molt bona acollida i aquesta marxa nocturna també és una mica a les portes de l'estiu, de les vacances, i el fet de que sigui de nit i amb bona temperatura doncs, també fa que la gent s'engresqui.
4: Clar que sí, a més que ja és el tret de sortir d'aquestes festes de Sant Joan que dèiem, aquesta programació que comença el dissabte. Doncs res, Dani, que animar tothom que s'animi a fer aquesta caminada. Són 8 quilòmetres, dèiem, terreny natural, però bastant assequible.
3: Sí, exacte, pot participar tothom que faci una miqueta d'esport o que li agradi caminar. No és un terreny gens difícil i animem a tothom que participi, que participin famílies, que participin amics, que participin nens i nenes i que tothom s'engresqui una miqueta i gaudeixi de l'entorn privilegiat que tenim a Montornès.
2: Doncs ja sabeu, ja estan a la venda a les oficines del Club d'Atletisme. Podeu comprar-les demà, dijous, de 6 a 8, i també al web de la entitat i als establiments El Gato con Botas i La Pollería Angelita.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

I nosaltres ens endinsem ja pràcticament a les 11. Temps per a la informació, per a les notícies, per gaudir doncs, de tot allò que ha passat a la darrera hora. Escoltarem els companys de l'Aixal i de seguida hi tornem. Ja sabeu, avui la nostra convidada és la Montserrat Caballero d'Autovian i ens donarà totes les novetats de parasols per al nostre vehicle i per passar doncs, un estiu una mica a l'ombra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
2: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà en cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
1: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què t'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
5: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
7: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
7: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QM. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en xarxa.
6: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
7: Col·lectius en xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
8: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Para los atrevidos.
2: What wish lightning.
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos. Repetidores.
4: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
5: Bailando.
1: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
6: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
7: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Emergència, sí? Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
8: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
8: A la butxaca.
11: A la butxaca.
12: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
13: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
14: Estaba claro que no podíamos ser agua.

0: Cheers!
1: Sintonizas Radio Montornès.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, Universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita de Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones, què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brianzú a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
17: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
18: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest És a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, puc sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
19: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que el Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
21: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
22: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
20: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
23: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
22: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
20: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
17: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
17: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
24: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
17: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
25: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li correspon.

0: Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
1: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
0: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
2: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
3: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
4: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
5: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
6: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
3: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
2: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
8: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
7: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
2: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
10: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
9: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
11: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
12: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que que es va crear ja a les èpoques dels 90, amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que Mamat i ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont,

0: que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
1: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
2: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
1: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
3: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
1: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga ACB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
10: Ens acompanyes?
11: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
14: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
15: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
4: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
16: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
4: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
16: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
17: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
16: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
4: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
16: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
4: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
1: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
4: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'Estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians-1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineixen les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja m'ha marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que era dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Marataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns. Incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institu Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit entre les músiques modernes o Sandra Radvanovski, Ludovic Tesier i Serena Sainz entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
7: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
9: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos, millor. guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
8: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
2: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut, serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, a un guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
8: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant
12: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
4: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest t'ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians o a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
2: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, a Lleó 14, visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada en diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 en prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Ovinso i les religioses adoratrius, expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui i li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre de la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia, segons els bombers. Qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladores, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer apunt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.

0: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QM. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animat. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu!
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
9: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja estem a mitjans de setmana i tornem a estar aquí amb una nova hora plena de contingut, amb informació, divulgació i entreteniment per passar-ho superbé i també estar informats, informades al dia, tot allò que passa per Montornès. Estarem, com sempre, fins a les 6 en punt de la tarda, 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Ens podeu escoltar en directe per totes aquestes vies, així que no hi ha cap excusa per saltar-vos la Intersecció d'avui. Com sempre, com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Mireia.
9: Què tal? Com estàs avui?
10: Molt bé, molt bé. De dimecres, no? Equador, no? Ja... Sí. Ni per ti ni per mi, no?
9: A més, amb un temps també una mica així, no? Ni per ti ni per mi.
10: Primaveral.
9: Ni freds ni calor. S'està molt bé.
10: Ara s'està genial, a 24-25 graus.
9: Estava super, super.
10: Primavera total.
9: Ja, però divendres torna a pujar, eh? No us penseu bueno, que ja ha tornat la primavera? No.
10: Nosaltres acceptem que vagi a menys no, eh? Vull dir que vagi sí. Cap a l'estiu, no cap a l'hivern. Eh?
9: Sisplau, sisplau, ja sabeu que aquí ens agrada això de passar una miqueta de calor, eh? Tampoc ens passem, tampoc. Algo que sigui suportable per la temporada que estem, però bueno, és que ens queda només un sol diumenge perquè arribi l'estiu, eh?
10: Sí,
9: en compte enrere arriba a la seva fi. Bé, doncs nosaltres estarem avui i totes les tardes fins que acabem la temporada, però vull dir que totes les tardes d'estiu tampoc. Ens quedarem unes quantes. Ja anirem avançant quan acabem, però no pot ser, clar, també ens mereixem unes vacances, tot i que ens agradi molt la nostra feina.
10: Sí, home.
9: I que més, segur que...
10: Sempre s'ha de descansar. El que passa és que, no sé, ho veig com molt lluny
9: queda
10: encara. Lluny.
9: No queda tant, eh? No queda tant. No. Mira, jo ja estava ara agafant hora per la perruqueria i em deia, t'hem donat tal hora? I dic, no, que estic de vacances. No. O sigui, ja he de començar a pensar en segons quines coses que aquells dies no puc perquè ja estem de vacances.
10: Ostres, però la teva perruquera sí que té la gent de plena, no?
9: És que, a veure, la qualitat de les coses...
10: No, perquè... Es fa esperar, oi?
9: Depèn també el que un s'hi vagi a fer la perruqueria, clar.
10: Sí, clar.
9: Si necessites 3 o 4 hores, no sempre trobes una tarda lliure. Això és...
10: Jo normalment en 15 minuts ja acabo,
9: clar,
10: eh?
9: Clar, jo no, necessito una miqueta més. Però, bueno, alguna cosa trobarem. No patiu.
10: Segur que sí.
9: Però, bueno, fins que arribi les vacances, nosaltres estarem aquí totes les hores, com sempre, i també al vespre, al territori nocturn, per aquells que us agradi més això d'escoltar la ràdio a la nit, que també està molt xulo, doncs ho podeu fer. Que, per cert, ho podeu fer aquesta setmana més veient, a veure si me'n recordo, Venus i Júpiter. que tenim al cel, quan es pongui el sol, per allà on s'ha post el sol, trobarem aquests dos planetes que es veuen bastant grandets i molt brillants aquests
10: molt
9: dies.
10: Molt bé. I a més, a veure'ls ens afecta en alguna altra manera?
9: Home, això segur, que estiguin així tan a prop i tal, seguríssim, seguríssim.
10: Això és que estem de millor humor, que estem més irascibles, com va això?
9: Ah, depèn, clar, no sabem si són retrògrados, si no...
10: Doncs ens haurem d'informar,
9: Clar, haurem d'informar-nos i si tenim temps ja en parlarem.
10: Més que res, per si demà si estàs de mal humor, doncs per saber per quin motiu.
9: Per què, no? Sí, sempre és culpa de Mercuri, si estem de mal humor. Bueno, però aquest és són Júpiter i Venus, així que entenc que estaran altres coses. ja indagarem, ja. És que clar, si no podia tirar-me tota l'hora sencera parlant d'això, jo entenc que no a tothom li agrada, així que... Anem a centrar-nos en el programa d'avui i en els continguts d'aquesta tarda. Avui començarem parlant d'un pla que també és superdivertit, que ho han passat molt bé, com és La Clica, una cantata que es va fer ahir a la tarda al Teatre Margarida Xirgo i en el qual van participar els alumnes de segon de les escoles Campabrera, Marinada, Sant Sadurní i Mugent i els de tercer de l'Escola Palau d'Atmella. I el nostre company José Luis Cano Ivana hi va poder parlar amb la directora de l'Associació Cultural de Granollers, que és la impulsora d'aquesta cantata, i així podrem saber com han treballat durant tot el curs les cançons i els valors que estan dins d'aquest espectacle. Després passarà per aquí aquesta tarda. Tindrem diversos convidats. Primer, l'Estanis Serrano, que avui ens porta una nova edició del Montornesenc del mes, que el Montornesenc d'aquest mes de juny serà en Josep Flores, que qui no coneix en Josep Flores és que està a tot arreu, es pot conèixer, doncs era un candidat que havia de passar per la ràdio i avui estarà amb nosaltres. Recordeu, però, que sempre escoltem aquí en directe un trosset de l'entrevista i que després vosaltres podeu anar a la ràdio a la carta i recuperar-la sencera. També escoltarem el més nou de Jaime del Blanco, músic local, quatre cançons noves que ja ha publicat i que formaran part del seu nou disc, que es dirà Rebel, que és com un avantpassat del violí. És un instrument, que es diu així, i és un àlbum ple de col·laboracions, aquest Rebel. De moment avui coneixerem algunes de les cançons, però ja us puc avançar que l'àlbum trobarem col·laboracions amb Nacho Vegas, amb Kiko Veneno, i tots seran cançons del cançoner popular.
10: Déu-n'hi-do, quines col·laboracions més, no?
9: Has vist?
10: De ressò i de renom, no?
9: Sí, sí, sí. Doncs si voleu saber més, avui qui parlarà amb el Jaime de Blanco és el nostre company Miquel Zafra amb l'entrevista musical de la setmana. I acabarem commemorant, però bueno, és una celebració per tot el que va fer en vida, la mort d'Antoni Gaudí, que precisament va morir tal dia com avui fa 100 anys, el centenari de la seva mort... que és un geni que ens ha deixat moltes coses que podem visitar. Jo tinc una llista que vaig deixant tot allò que vaig veient, sí. I és com un objectiu que tinc de veure tot el que aquest home ha construït o va deixar en plano perquè construís, que també d'això n'hi ha hagut.
10: Sí, i plano també entredit, perquè hi havia moltes coses que eren uns plànols de la seva manera, que bueno, no els sabien interpretar.
9: Home, clar, és que era un geni. Els genis tenen això, que són una mica especials. I bueno, hi ha coses que encara no s'han pogut fer, perquè la Sagrada Família no és només el temple que tenim, sinó que tot el que és al seu voltant, teòricament, va un parc i això vol dir que molts edificis anirien fora.
10: Sí, però jo crec que aquesta fase no sé si s'arribarà a fer.
9: Bueno, de moment tenim l'església més alta del món amb la nova torre que s'inaugurarà, bueno, es batejarà avui mateix, aquesta tarda, el papa cap a 7:45 o així farà ja el bateig oficial de la torre. Bé, doncs avui parlarem del centenari de la mort de Gaudí, recordarem la seva vida i també us explicarem algunes de les activitats que amb motiu del centenari doncs tenim i que poden apropar-nos la figura de Gaudí durant aquest any 2026. Bé, nosaltres comencem abans de tot això que us acabo de presentar. Anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà a 9:45 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Sputnik. Es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i Coca-Cola. La iniciativa s'adreça a dones d'entre 18 i 67 anys, residents de l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament perquè desenvolupin el seu propi projecte professional. Els 4 millors rebran un capital de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris, un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia, mentories grupals i acompanyament individual per definir un pla de negoci o de creixement, i un altre itinerari flexible que pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. En aquest cas s'ofereix també acompanyament i 18 hores de formació transversal que es poden fer al propi ritme. Les persones interessades en el projecte poden enviar un correu a empresa@montornès.cat o bé trucar al 93-566-7004. La Llar d'Infants Pública Lledoner celebra aquest any el seu 20è aniversari. L'equipament acollirà un acte festiu el dissabte 20 de juny. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, pel centre passaran alumnes i exalumnes, tant infants com joves, famílies i professionals que han estat presents en les dues dècades d'història del Lledoner. Durant tota la jornada hi haurà actuacions musicals i de dansa, i espais per fer-se fotos, parlaments i altres sorpreses. La Llar d'Infants Pública al Lledoner, recordem que utilitza una metodologia basada en la descoberta, el moviment lliure, el joc i l'experimentació, amb l'objectiu d'acompanyar els nens i nenes en el seu desenvolupament integral com a persones i vetllar per cobrir les seves necessitats bàsiques d'afecte, de joc, d'higiene, d'autonomia, de salut i de curiositat. Divendres es tancarà el termini d'inscripcions per les activitats als casals de la gent gran de Montornès. El nou curs començarà a l'octubre. Per la propera temporada es torna a posar a disposició de la ciutadania un total de 840 places de tallers de diverses disciplines, com la gimnàstica, el ioga, els balls en línia, les sevillanes, la informàtica o el català. Es tracta de la mateixa oferta, que l'any anterior. Així ho ha dit la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura.
11: Hi ha hagut molt volum de persones que ja estan apuntant-se. Mantenim els mateixos tallers que el curs que tanquem. La idea és poder oferir de nous tallers, però de cara a potser gener-febrer de l'any vinent, perquè hem de tornar a licitar aquest servei, que és un servei que l'Ajuntament ha licitat, i en aquesta nova licitació el que volem és afegir nous tallers, sobretot enfocats en les activitats físiques, que és on hi ha més demanda.
9: Per tal de poder realitzar la inscripció per al nou curs de tallers, cal tenir el carnet de la gent gran en vigor. En cas de no tenir-lo, es pot tramitar a les oficines d'atenció ciutadana. Les inscripcions es poden fer avui divendres al Casal de la Gent Gran Nord i demà al Casal de Cultura. I amb l'última cosa, amb la que s'heu de quedar és que dijous s'inaugurarà l'exposició dels tallers del Casal de Cultura. Serà a les 7 de la tarda. Hi podrem veure mostres dels tallers de ceràmica, pintura, restauració i patchwork. Després de la inauguració hi haurà cava i refrescos per al públic existent. El públic podrà visitar l'exposició fins al 18 de juny a l'horari habitual del Casal de Cultura. I divendres serà el torn dels tallers de dansa de l'equipament. A partir de les 7, al Teatre Margarida de Xirgu, l'alumne dels tallers de balls en línia, salsa cubana, bachata i sardanes mostraran el que han après. Per assistir-hi cal fer-ne la reserva d'entrades a entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. ...149 infants de segon i de tercera primària de les 5 escoles del poble van participar ahir a la Clica, una cantata impulsada per l'Associació Cultural de Granollers. Aquest ha estat el primer cop que l'espectacle s'ha fet a Montornès i va tenir lloc al Teatre Margarida de Xirgo. Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers, ha explicat que els professors i professores de música reben una formació online per poder treballar els continguts durant el curs.
12: El professorat de música, quan comença el curs, fan unes sessions de formació, que en el cas de la Clica són online, és un projecte similar al de la Cantani, que també està passant ara. Llavors ells, a través d'aquestes sessions de formació online, preparen les cançons de la Clica i després les ensenyen durant tot el curs escolar a les sessions de música al seu alumnat. També poden fer servir continguts de la Clica per treballar tutories i per muntar com un projecte una mica d'escola, però en principi treballant amb les hores de música n'hi hauria prou i cadascú amplia com vol. I llavors això es treballa durant tot el curs i quan arriba ara el maig-juny fem els concerts finals.
9: Amargan ha opinat que és una cantata perfecta per fer abans de la Cantània, que l'alumnat fa cinquè, ja que la Clica és més desenfadada.
12: La Clica és un projecte molt xulo perquè els fan els alumnes de segon. Això vol dir que tenen 7, 8, bueno, entre segon i alguns que tenen tercer, per tant, entre 7 i 9 anys. És una cantata molt desenfadada, els temes els han fet grups de rock, hi ha un tema de Gertrudis, hi ha un tema de la Damaris Gelabert, hi ha un tema de Xiula, hi ha un tema del Joan Colomo. Llavors, és una cosa molt animada, molt desenfadada, molt tranquil·la, i pensem des de l'Associació Cultural, quan vam començar a treballar això amb les cases de la música, vam pensar que era una bona prèvia a la Cantània, que ja fan a cinquè o en alguns casos a sisè, i que és una cosa ja més elaborada i que musicalment té més complexitat. Però és com un bon primer pas per després poder fer a cinquè a la Cantània.
9: A més de música animada, la Clica ha parlat d'un grup d'amics, cadascun d'ells i elles amb els seus interessos. Així doncs, segons ha dit la directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers, Violeta Margan, la cantata serveix també per treballar valors de classe com el feminisme i l'ecologisme.
12: La Clica el que explica és la història d'un grup d'amics. Llavors, cadascun d'aquests membres del grup d'amics té unes característiques específiques i té un tarannà diferent, té un color, té una cançó. Llavors, cadascun dels nens porta la samarreta del color del personatge amb el qual s'identifica, i això dona molt de joc a l'hora de tutoria per poder parlar, doncs, de les vergonyes, d'una altra noia està molt preocupada per temes de feminisme, una altra de les nenes està molt preocupada per temes d'ecologia, i això dona molt de joc per treballar les classes.
9: L'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, ha destacat com les col·laboracions amb entitats com l'Associació Cultural de Granollers permeten apropar les arts a l'alumnat.
13: Estem molt contents d'aquesta col·laboració amb l'Associació Cultural de Granollers i també amb les cases de músics. Amb ells ja compartim altres projectes que ens permeten apropar activitats de qualitat. Tenim un programa que es diu Anem al Teatre, i amb aquestes col·laboracions apropem la música, la dansa, el teatre als alumnes de Montornès. Es fa aquesta col·laboració i sempre hi ha molt bona disposició de les escoles, dels equips directius i també dels mestres de música. I avui presentem un espectacle als alumnes de segon i tercer, a les famílies, amb aquesta orientació d'anar més enllà de l'aula, de treballar fora de l'aula, orientada també a valorar la qualitat de la música, de la dansa, del teatre, orientada també a treballar els valors, i ofereix aprenentatges de qualitat a aquests alumnes. Per tant, jo crec que és molt interessant aquesta col·laboració, que a més compta amb algun patrocinador privat com estava en ell, que permet reduir les despeses i que sigui més accessible per a les famílies. Per tant, encantadíssims de fer aquesta, per primera vegada, aquesta edició de la Clica aquí a Montornès.
9: La Cantània, un espectacle impulsat també per l'Associació Cultural de Granollers, però amb l'alumnat de cinquè, tindrà lloc demà a l'Auditori de Granollers.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Un mes més tenim amb nosaltres l'Estanis Serrano, la seva secció del Montornesenc del mes. Molt bona tarda, Estanis.
2: Bona tarda, Mireia, com estem?
1: Doncs molt bé, contenta de tenir-te aquí, tu.
2: Bé, bueno, he vingut amb la calorada, cada vegada apreta més el sol, jo no
1: sí,
2: puc, eh?
1: Sí, sí, bueno, uf. Ja ens queda poquet per acabar la temporada, aquí aguantant, Estanis. A més, avui amb un convidat que, bueno, com tots, jo crec que hi ha poca gent al poble que no el conegui, eh? Molt
2: és que en pocs anys s'ha fet conèixer molt.
1: Ha estat sí, tot sí, arreu, sí. És com Déu gairebé, eh? Ha estat tot arreu alhora. Doncs res, Estanis, et deixem amb el convidat. Moltes gràcies per haver estat de nou aquí a la intersecció i tornarem a parlar amb tu el juliol.
2: Molt bé, aquí estarem.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: El Montornesenc del mes.
2: Doncs estem aquí amb una persona que ha fet moltes coses pel poble, sobretot en aquests últims darrers anys, passat el Covid. Podríem dir que té un historial cultural com si es tractés de l'índex d'Star... Bueno, l'índex, el parrafote de Star Wars que surt al principi. Doncs, sense més dilació, estem aquí amb Josep Flores. El teu segon cognom, quin és, perdona?
3: González.
2: González. Doncs jo et vaig conèixer amb 6-7 anys, quan vaig començar els Diables.
3: Correcte.
2: De tota manera, ja portaves aquí a Montornès des de l'any 98, no?
3: Sí, sí, correcte, des del 98.
2: I com era la teva vida a Barcelona abans de venir a Montornès?
3: Bueno, jo vaig néixer el 1963, soc d'aquesta quinta tan guai, del baby boom. I res, la vida era molt diferent a Montornès. La vida a Barcelona, a la ciutat, era molt, molt, molt diferent. Fins que en un moment donat, en la meva dona tenim un pis allà, i estàvem una mica farts de tant d'estrès de Barcelona, i van decidir mirar un pis fora de Barcelona, i van començar a voltar per molts puestos, agafàvem un dia a Castelldefels, Gavà, no sé què, cap allà, a Abrera, Olesa, Montserrat, i un dia van venir cap aquí, i van trobar un pis. I a partir d'aquí ja comença la nostra història a Montornès.
2: El primer record que tinc teu va ser una excursió d'aquestes que organitzava, crec que al principi del Lleure, que no sé si era Lleure encara, que una pujada al castell, jo era molt petit, i els teus fills també. Sí, l'únic que vas tardar en incorporar-te potser en el món cultural, no? Al principi...
3: Sí, sí, sí. A veure, el fet de tenir fills petits, els vas tenir el 2001 i 2005... Pues la vida amb nens petits costa, no? A més, els dos anaven a l'escola a Barcelona, perquè aquí a Montornès no teníem família, no teníem ningú, i ja saps que amb nens petits, quan no tenen angines, tenen... I llavors van decidir que ja teníem els pares i l'escola la teníem allà. També és cert que Natàlia i jo pues, treballàvem a Barcelona. A partir d'aquí feia més vida a Barcelona que no pas aquí.
2: Després el teu fill gran va començar Diables i aquesta va ser potser l'espurna, no?
3: No, aquesta segur va ser l'espurna de la meva incorporació a la

0: I la cultural a Montornès, sí. Ell va començar, sembla que amb 8 anys, no recordo, que sembla que entren a la colla. I bé, jo en aquell moment ja coneixia el Ramon Altimira. No sé ni per què ens coneixia, ja ni recordo. I bueno, va dir que volia entrar, i bueno, pues, va fer la inscripció aquella al Casal de Cultura, i va entrar i em va proposar que hi entrés jo també a la colla. I dic, uf, jo és que això del foc no... Jo faig fotos, sí. I em va dir, ah, vale, pues vine, que no tenim fotògraf. I a partir d'aquí vaig començar.
1: I com va ser el teu espai a Diables?
0: Home, bé, la veritat és que bé, perquè en principi, bueno, sortien correfocs tant a Montornès com a fora, jo anava fent fotos, fent vídeos, les primeres fotos fatals, ja t'ho dic, fotos de nit i moviment, no sortia ni una, dic, em faran fora de la colla. Però bueno, mica en mica vaig aprendre, hi havia també el Patxi de la colla, que és un bon fotògraf i em va ensenyar molt, i mica en mica vaig entrar, em vaig incorporar i bueno, era un mes de la colla, encara que no tirés foc, era un mes de la colla.
1: Anava a dir que, lligat amb això de la pirotècnia, has gravat moltes cremades de Montornès, no?
0: Des que vaig començar la colla de Diables, totes. Inclús després de marxar de la colla de Diables, el Ramon encara em crida, si vull col·laborar, i sí. Plantem una càmera al terrat de l'edifici del davant i una altra davant de l'escenari, sí. Encara col·laboro amb ells.
1: Després va arribar la remensada. Mm-hmm. On et vas implicar molt, també.
0: Sí, també vaig entrar pel Ramon, pel Ramon Altimira. Vam entrar la Natàlia, la meva dona i jo, vam entrar. Ella per la teva mare, pel mercat. Ella va entrar per una banda i jo per una altra. Jo entrava en la primera escena, que hi havia, que es cremen els pallers, i s'havia de fer una mica de simulació de foc, i em va demanar el Ramon i a uns altres companys si volíem ajudar-li. I allà va començar la meva trajectòria a la remensada, el primer any, sí.
1: També estàs posat, és que sembla això el parrafote de Star Wars. I tot això en els últims anys, no? Després del Covid, ha sigut aquesta implicació.
0: Entitats he participat a moltes, a part de Diables, gegants, però no d'aquí, gegants de Parets, perquè el meu fill també es va apuntar a la colla de gegants de Parets, i com era menor d'edat vaig haver d'acompanyar-li. El Lleure Montornès, la Taula per la Igualtat, bueno, hi ha hagut moltes. El Centre Estudis, sobretot, aquí sí que sóc el tresorer actualment. Però hi ha un moment que et falta alguna cosa, o vols fer alguna cosa teva, no?, i que no pots fer-la amb una altra entitat, perquè cadascú té les seves maneres de fer, no? I ja coneixia l'Elisenda Bru, i un dia vam parlar d'escolta, muntem una. I vam pensar, bueno, necessiten tres persones, no? La presidenta, tresorer i secretària, vos muntem una, la seva filla, i que va, que es va muntar un munt de gent al final, i el 2021 la vam muntar.
1: Vull recordar, també li dic al Josep, sobretot, que cada any fem l'exposició de fotògrafs, siguin professionals com no, jo hi participo i no sóc professional de la fotografia, i animar tothom que vulgui, doncs, a participar o a venir a l'acte d'estrena, no?, d'inauguració de l'exposició. Sí.
0: Vaig venir, no a la inauguració, vaig venir després, perquè no sé, no podia, però sí, assignatura pendent.
1: També, una altra alternativa és venir sense, quan no hi hagi ningú, no? Si hi ha gent que li atabala molt el bullici, doncs que no vingui quan el mateix dia. De les cremades, tens alguna preferència d'algun any en concret? Perquè, clar, també pot ser una mica jurat del Ramon, no?, també.
0: De les cremades... preferides no, perquè totes m'agrada molt. És més, potser jo tinc tinc l'honor de saber les cançons abans de que tothom, però perquè jo sempre li dic, passa'm una mica l'escaleta del que faràs, perquè jo he de filmar jo. Clar. I no em diguis que ara tiraràs amb aquest bloc de l'edifici de l'Ajuntament i després sortirà el seu tan allà, jo vull saber-ho per enfocar les càmeres, no? Però tot i així, fins que no ho veus, dius, t'imagines una cosa i quan veus, buah. Tot el contrari, no? Per mi és un honor, continuar fent la filmada aquesta de la cremada. És una passada, és una passada. Ara comentava la fotografia de Diables, amb els anys que vaig estar no sé quants, són uns quants, va ser 22.000 fotos només, i les hores de vídeo ni ho sé, 22.000 fotos que van sortir bé, disparades a saber. És que van ser una passada. De la remensada, jo vaig entrar el 2014, el que t'he explicat una mica fent allà, sí, una mica de foc, i a partir del segon any vaig preguntar, aquí ningú filma això? I bueno, doncs vaig intentar filmar-la. Bueno, doncs anem a filmar la remensada. Diu que no serà fàcil, perquè són diferents escenaris.
1: Clar, els altaveus, el medi... Bueno,
0: sí, sí, hi ha molta dispersió. Perquè
1: l'exterior.
0: Mentre tu, la gent està actuant, doncs, hi ha dispersió al voltant, no? Home, una anècdota de la primera filmada de la remensada el 2015, que no teníem tarimes per poder-me pujar i tenir una visió d'alçada, i no teníem tarimes, ja s'havien esgotat totes, i al final, amb la guida, allà al local de remesada hi havia una taula de despatx, i amb aquella taula de despatx allà em vaig pujar a sobre fent equilibri, i la primera remesada que vaig gravar es va gravar des d'una taula de despatx. Aquestes curiositats i coses que passen.
1: Lo que tiene la precariedad, ¿no?
0: No, després ja ho vam preveure i ja demanem les tarimes per poder filmar. Bueno, mica en mica s'ha anat millorant tot això.
1: Doncs no sé si em deixo res, però hem fet una pinzellada molt, molt àmplia de tot el que has fet i podríem estar hores i hores parlant de en precisió de cada entitat on has estat i les teves vivències. Alguna anècdota divertida que puguis destacar?
0: Bueno, divertida, t'explicaré una que no va ser divertida, però va ser una que va marcar molt. La meva primera feina, jo tenia 16 anys, eh? Van atracar un banc, que dius, bueno, això no passa res, perquè jo estava dins. Això va ser un problema. En aquella època no existien els vidres blindats, només hi havia vidre blindat a la caixa, però la resta era... mostradors normals, i jo estava allà amb gallines 16 anys, allà al mostrador, i de sobte van atracar el banc central de la Gran Via, cantonada amb Villarroel.
1: Mare meva.
0: I per sort no va passar res, o sigui, van robar i van marxar, i jo pensava en aquell moment, mare meva, com saps allò que penses de les pel·lícules, de rehenes i...
1: Vas tornar a néixer.
0: Sí, i més, vaig sortir d'allà sencer, saps allò, mira, estava a dos o tres carrers de la feina, no vaig arribar, vaig desplomar.
1: Què és el que t'agrada més de Montornès? Amb què et quedes?
0: Ostres, la gent, sí.
1: Doncs moltes gràcies, Josep, i ets convidat quan vulguis a la secció, no dic el programa, però el que és la meva secció.
0: No, gràcies a tu, per mi és un honor, venir a aquesta secció, com m'ho vas proposar, dic, ostres, el convidat del mes, el Montornès del mes,
1: sí.
0: Ostres, no ho sé, potser hi ha molta gent que s'ho mereix més que jo, no? Però no, de veritat que ha estat un honor.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Vinga, just a tu.
1: El Montornesenc del mes.
2: Recordeu que això ha estat un fragment de l'entrevista que ens deixava avui l'Estanis Serrano amb en Josep Flores i que a partir de demà tindreu a la ràdio a la carta tota l'entrevista sencera per poder escoltar-la quan vosaltres vulgueu. Nosaltres continuem a la intersecció i de seguida anirem a parlar de música local feta des d'aquí, des de Montornès. Però avui que estem una mica dient la gent, ai, torna a fer fresqueta, torna a fer així com ganes d'agafar una jaqueteta a primera hora del matí i tal. Bueno, que a mi m'ha recordat tot això, la cançó de la fresca de Figaflowers, que ens convida a gaudir també de tots els moments i que ens va acompanyar l'estiu, crec que va ser el passat, si no fa dos, jo vull pensar que no. A veure si ens acompanya també aquest estiu amb aquest bon rotllo que tenen els catalans. Anem a escoltar a la fresca.

I de Figaflowers anem avui a parlar d'altra música, concretament una feta des d'aquí, des de Montornells, que el nostre company el Miquel Zafra, com tots els dimecres, té una entrevista musical per nosaltres. Avui anem a conèixer com sona el més nou de Jaime del Blanco.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ara anem a passar a parlar amb Toni Gaudí, perquè avui, precisament 10 de juny, es commemora el centenari de la seva mort. I per celebrar l'obra de l'artista, d'aquest gran geni, el Consell Antoni Gaudí, que ja va ser creat fa 12 anys, ha preparat un any de propostes que ja van començar la tardor passada, però que s'allargaran durant tot aquest any. A Catalunya tenim 14 obres de Gaudí, no sé quantes n'heu vist, no sé si has vist alguna,
2: sí,
1: alguna segur,
2: sí, sí,
1: però...
2: Sí, alguna segur, sí, sí, sí. I anys enrere tenia una feina que voldran variar un càtering i
1: que
2: veiem...
1: Guai.
2: Sí, sí, treballant aquests jocs per dins també està bé, veure'ls per dins.
1: Home, veure's coses que no ha vist ningú més, eh? Bueno, doncs hi ha totes d'activitats proposades com concerts, exposicions, experiència virtual a la catedral i un congrés que serà l'octubre a la Pedrera. Però bé, avui per recordar la vida de Gaudí i com el dia d'avui passarà la història, recordem, de la Sagrada Família amb la visita del Papa, us proposem escoltar la nostra companya Berta López.
3: Antoni Gaudí, 1852-1926. El 10 de juny, Antoni Gaudí tornarà al centre de l'actualitat mundial. Tot és a punt a la Sagrada Família. Una obra permanentment viva i sense presses, perquè Gaudí deia que treballava per Déu. 100 anys després de la seva mort i davant els ulls del món sencer, el papa Lleó XIV va enairar la Torre de Jesucrist, concebuda pel geni català. Però qui era realment Antoni Gaudí? I per què ha estat tan venerat com menystingut? Qui vulgui fer arquitectura autèntica ha de mesurar bé les seves forces i disposar-se a la disciplina i fins al sacrifici imprescindibles per assolir un fi tan elevat, deia el mateix Gaudí. Senzill i introvertit en la distància curta, però desbordant a la seva imaginació, i profundament religiós. Aquest és l'home que hi havia darrere del geni. Neix a Reus l'any 1852. El ple contacte amb la natura és font decisiva d'inspiració de la seva arquitectura orgànica. Gaudí obté el títol d'arquitecte al 1878. Aquell dia, el director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona verbalitza: «Hem donat el títol a un boig o a un geni. El temps ho dirà». Els seus primers treballs mostren influències neogòtiques, medievals i orientals. D'aquesta etapa daten obres com la Casa Vicens, el Palau Güell o el Col·legi de les Tresianes. Amb els anys, Gaudí es torna més colorista i atrevit. És l'eclosió del modernisme. Aixeca la Torre Bellesguard, dissenya el Parc Güell i crea dues de les seves obres més emblemàtiques, la Casa Batlló i la Pedrera. La façana ondulant de la Pedrera evoca els penya-segats i les formes sinuoses de les nostres costes del Garraf. Més endavant, Gaudí troba una veu arquitectònica pròpia, basada en la geometria, les formes orgàniques i l'observació de la natura. Treballa amb maquetes de guix i imagina els edificis en tres dimensions, molt abans que això fos habitual. És important perquè, fruit d'aquesta evolució arquitectònica, fa la seva obra mestra, que és el Temple Expiatori de la Sagrada Família, conegut també com la Catedral dels Pobres. Gaudí el va concebre com una autèntica catequesi de pedra. D'aquest període daten també les escoles de la Sagrada Família, integrades dins del conjunt arquitectònic del temple. Avançat a la seva època, la premsa d'aquells anys destaca que Gaudí impressiona amb les seves formes de somni o malson. Absolutament incomprès en vida, no seria reivindicat fins als anys 60. Moria atropellat per un tramvia a la Gran Via de Barcelona, sense rebre l'atenció dels conductors i els vianants que van presenciar l'accident.
1: A Gaudí l'enterren el dissabte 12 de juny a la cripta de la Sagrada Família amb una làpida de la qual fins ara no es tenia cap fotografia. Ara se n'ha trobat una recentment en una revista belga del 1935, que per ser com a curiositat estava a la venda a internet per 10 euros. Fixeu-vos a vegades quines coses històriques que podem trobar en llocs inhospitats. Bé, doncs, repassem els monuments o les obres que tenim a Catalunya, a veure si les heu visitat totes, si no, si us queda alguna pendent. Tenim la cripta de la Colònia Güell, la Casa Batlló, la Casa Vicenç, el Palau Güell, el Parc Güell, la Casa Calvet, el Col·legi Teresià, els pavellons de la Finca Güell, la Torre Bellesguard, el Portal i Tanca de la Finca Miralles, la Nau Gaudí, la Casa Milà, el Temple de la Sagrada Família i el primer misteri de Glòria del Rosari Monumental de Montserrat. Tu, Sergi, que deies que havies vist alguns d'ells.
2: Sí, sí, sí.
1: Et quedaries amb algun?
2: Bueno, és que en tinc encara algun pendent.
1: Encara tens pendent, eh?
2: Sí, sí, sí, tinc algun pendent. Sí,
1: jo és
2: sí.
1: Que crec que no he vist cap que digui aquest no m'agrada.
2: No, jo tampoc, però bueno, la Casa Batlló és molt impressionant per dins.
1: És molt bonica, totalment. Bueno, la Sagrada Família, per mi també, per dins sí. Guanya moltíssim. Mira que per fora és increïble, però per dins és molt, molt millor. La Torre Bellesguard també m'ha sorprès molt. I tinc moltes ganes d'anar per Güell perquè la vida no m'hi deixa. He intentat anar dos cops i un estava tancat per vent, l'altre ja no hi havia entrades.
2: Sí, bueno...
1: Oh, que complicat!
2: Hi ha hagut una mica com de... els estrangers, no? I els turistes ens han dificultat la cosa.
1: Sí, has de comprar-ho amb molta antelació, sí. Però pot ser que tinguis les entrades, com va passar a mi, arribis sí, allà sí, sí, i si sí. Un dia que faci vent i per precaució ho tanquen
2: sí,
1: i ja no pots visitar-ho.
2: Exacte.
1: Això ens queda en pendent, però bueno. Les golfes també de la Casa Milà i la com es diu això, la terrassa que tenen a dalt,
2: sí.
1: Per mi és del més... No sé, em té enamorada totes aquestes xamanelles. I el Palau Güell també, de veritat,
2: bueno, és el que diem, jo crec que no hi ha obra que no agradi, no?
1: Tampoc. Bé, doncs com escoltàvem, els professors que li van donar el títol no van pensar, no sé si l'han donat a un geni o un boig. El temps ho dirà. Jo crec que ha quedat clar, no sé.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I força incomprès, eh? Vull
1: pobret.
2: Dir, fins gairebé la seva mort.
1: Bueno, doncs avui celebrem i homenatgem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Nosaltres marxem, espero que hagueu gaudit del programa d'avui, el podeu tornar a escoltar si us ve de gust a les 10 al Territori Nocturn. I nosaltres demà tornarem, parlarem del ple, per escoltar algunes de les intervencions dels regidors i les regidores. També parlarem de les festes de Sant Joan, que ja coneixem la programació, i demà estarà per Ràdio Montornès la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, i també tindrem una nova secció d'una capsuleta amb la Clàudia Closa. Tot això serà demà ja de Juernes, aquí a Ràdio Montornès. Que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papalleu 14 ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El papà ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre a Lleó 14, visitant Montserrat al migdia, en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
7: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
6: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària, al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
5: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
8: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
9: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
6: I les reaccions als grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MAC, així ho ha elegit per unanimitat el jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MACMA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Col·lectius en xarxa.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Molt bé, acabant el curs.
4: Acabant el curs.
3: Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel?
4: Sí.
3: Per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant.
4: Mm-hmm.
3: I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que acostumem a tenir aquí durant, no?, durant les temporades, sí, del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
4: Doncs perfecte, si vols anem per feina.
3: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 a Espanya
4: fa
3: aparegut,
4: fa quatre dies,
3: per primera vegada al capdamunt, número 1, no guanyem moltes coses, eh?
4: Ja, és veritat, bueno, que no, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
3: Això està bé, guanyar-ho.
4: Sí.
3: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes, i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
4: Uh-huh.
3: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés. Que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%,
4: sí.
3: França ja, un país veí, 60%, molt per sota d'Espanya. ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no?, de com havia retirat com la pàtria potestat a famílies,
4: sí.
3: Per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no?, naturalment en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no?, perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Gando o plataformes com Feminista Feministas por la Justicia, no, cuestionen ideas como el yo sí te creo antes de una manera automática o incondicional, y aquest debat en si mateix, pues está molt bé, és legítim, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, a xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, a Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no? Presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això, avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació. Amb ell volem repassar aquest moment polític i social, què està passant a Espanya i què en poden avançar altres països del que podria venir. Iñigo, què tal? Com estàs?
0: Hola a los dos, què tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
3: Moltes gràcies per ser aquí, aquesta vegada en directe també amb nosaltres, i et veurem i et veuran els nostres oients. Comencem pel Rainbow Map, no? Què és exactament aquest Rainbow Map d'ILGA Europe i què mesura?
0: Bueno, pues este mapa es un estudio que elabora la ILGA, que habéis definido perfectamente, que es una organización que aglutina diferentes organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, y que valora, digamos, las garantías de cumplimiento de varios puntos. Creo que habéis mencionado que eran 76, creo que es así. Y hace un ranking en función de cómo los países cumplen o no estos puntos, ¿no? En este caso, en el último caso, ha valorado 49 países y ha deducido que España cumple con el 89% de esos puntos, que son 11 puntos más que en el último ranking, que el del año pasado, lo que le ha permitido elevar 4 puestos.
4: Iñigo, i perquè la gent a casa ens entengui, per què Espanya ha aconseguit pujar fins a aquest primer lloc, en què s'ha millorat o què és el que ens han valorat a favor per estar dalt de tot el rànquing?
0: Pues por un lado se menciona la legislación garantista que existe en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, pero también la proyección, es decir, cómo las distintas instituciones, en este caso el gobierno estatal y también las comunidades autónomas, se plantean estos asuntos de los derechos LGTBI de cara al futuro, ¿no? Y cómo esos planteamientos permiten vislumbrar un futuro con más derechos y con más garantías para el colectivo LGTBI.
3: Llavors, podríem dir que no és un lideratge simbòlic. Ocupar la primera posició té conseqüències a la vida de les persones o de les primeres posicions,
0: sí.
3: Vull dir.
0: Sí, pero es un poco lo que comentabais, ¿eh? Que es verdad que en este caso tiene mucho que ver con la legislación y con las normas, no tanto con la realidad que pueden vivir las personas LGTBIQ+, en las calles. Es decir, la sensación de inseguridad o el hecho de que se hayan incrementado los delitos de odio, como creo que comentabais también, como consecuencia también de la validación de esos discursos de la extrema derecha, bueno, pues esto no está bien, porque lo que se valora en este ranking es la legislación y el papel de las administraciones, tanto presente como futuro, pero no la realidad de las calles.
3: S'estan produint diverses eleccions arreu de l'Estat i el bloc de dretes segueix guanyant terreny en diferents formats, no potser com es preveu, com preveuen des d'aquesta banda, però segueix guanyant terreny al bloc d'esquerres. Podem parlar, per exemple, últimament d'Andalusia o d'Extremadura, no? Quina afectació preveus que tindrà això de cara a definir els nombres al Congrés de cara a l'any vinent, per exemple?
0: De cara, perdona?
3: Al 2027.
0: Sí.
3: Que són
0: sí.
3: Generals.
0: Sí, bueno, lo que hemos visto, por un lado, es tres citas electorales, Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde la extrema derecha ha crecido muchísimo a costa del Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular adelantó las elecciones en estos tres territorios con la intención o pensando que se iba a poder desprender de la extrema derecha. No ha sido así. Se ha hecho más dependiente de la extrema derecha, lo cual esto va a condicionar las políticas, también en materia LGTBIQ+ y de igualdad. Y bueno, de cara a lo que... Y en Andalucía es verdad que la extrema derecha no ha crecido tanto, pero bueno, el PP está casi cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Y también condiciona el futuro gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, lo condicionará la extrema derecha y también sus políticas, hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a las elecciones generales de 2027, pues bueno, yo sí que creo que esto debería ser una llamada de atención para las fuerzas de izquierda, bueno, pues para que no dejasen pasar la oportunidad, no sé si de ir unidas o de al menos buscar unos proyectos comunes para que ese avance de la ultraderecha que se ha producido en esas citas electorales de las que hablábamos, pues en el caso de repetirse a nivel estatal, que yo tengo dudas porque a nivel estatal las dinámicas y los marcos son diferentes, bueno, pues para contrarrestar, ¿no?, ese crecimiento de la extrema derecha.
3: I creus que hi ha un moviment que busca aquesta unió de les esquerres? Perquè estem sentint, no? Ara em fallen els noms, però estem sentint...
4: Rufián, no?
3: Rufián, exacte. Volia parlar de Rufián, exacte. Però Rufián no s'acaba de consolidar.
4: Clar, són més aviat rumors de moment, no?
3: Sí,
4: és a dir, vosaltres percebeu, Íñigo, que hi ha una força que sortirà de tot això, de tots aquests rumors, d'aquestes entrevistes, que de fet quan s'entrevisten aquests líders polítics parlen d'aquesta unió potser temporal o per les properes eleccions. Creus que s'acabarà consagrant d'alguna manera? Hi haurà una alternativa d'esquerres que permeti, doncs, d'alguna manera, poder plantar cara a la dreta i a l'extrema dreta?
0: Bueno, de momento hay cuatro patas, diría yo. Por un lado es la del PSOE, que es, digamos, el partido de la socialdemocracia y bueno, que también ha aprobado algunos de los principales avances en materia de LGTBIQ+, e igualdad. Por otro lado está Podemos, que en principio va por su lado. Es cierto que en Andalucía ha concurrido junto a Izquierda Unida, etcétera, pero no ha salido bien y las relaciones entre ellos no son buenas. Ha quedado claro durante la campaña, no han compartido actos prácticamente ninguno. Y luego, por el otro lado está lo que podíamos llamar un paso adelante, que es así como están llamando a las convocatorias que están realizando. Hace poco lo hicieron en Barcelona, el pasado fin de semana, que es, digamos, una suerte de alianza, pero que todavía no se ha materializado, que uniría a Izquierda Unida, los Comuns, más Madrid y lo que quede o lo que sea del movimiento Sumar, ¿no? Y la cuarta pata sería la que comentabais, ¿no? Esa suerte de proyectos encabezados por Rufián, primero con Emilio Delgado, luego con Irene Montero, etcétera, pero que no acaba de materializarse en un proyecto concreto, ¿no? Y yo creo que de momento están esas cuatro opciones, lo cual son casi más que en las últimas elecciones generales.
4: Claro.
0: Yo creo que todavía hay tiempo para reconfigurar el espacio, para ver cómo, bueno, pues si realmente hay alianzas o al menos un compromiso de proyectos conjuntos una vez se vote, pero de momento las cosas están así y la división de la izquierda de momento es clara.
4: Clar, de fet, tu anàvem a dir, Íñigo, que sí que és veritat que hi ha novetats i que hi ha possibles unions o aliances que es podrien fer, però de nou estem parlant de fins a quatre opcions diferents i justament el problema que té l'esquerra és aquesta, que està molt fragmentada mentre la dreta sí que ha aconseguit mobilitzar-se, no?
0: Eso es. El tema es que por la parte de la derecha hay únicamente en estos momentos dos opciones, que son el PP y Vox. Es cierto que tanto en Cataluña como en Euskadi hay más opciones políticas a la derecha, pero en principio a nivel estatal serían esas dos. Y en la izquierda, pues es lo que decíais, ¿no? Estarían esas cuatro opciones encima sin concretar. Bueno, es cierto que la del PSOE y la de Podemos sí que está un poco más concretada, pero esa alianza de Sumar y los partidos de Sumar y esa suerte de proyecto de Rufián está por concretar. No se sabe muy bien qué es lo que va a ser. Yo creo que todo esto genera en el electorado progresista pues una suerte de sensación de que ya está todo perdido y que es muy difícil de recuperar, porque el electorado progresista es mucho más crítico que el conservador normalmente. Y bueno, estas cosas las tiene muy en cuenta a la hora de ir a votar, pero sí, uno de los grandes retos es saber cómo se configura la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral y sobre todo de cara a unas elecciones generales.
3: I parlant d'aquesta fragmentació, en els últims anys, però jo crec que sobretot en els últims mesos també, han aparegut, en els últims anys, per exemple, et podria dir, no?, aquesta fragmentació que ha produït el moviment trans dins o no binari dins del feminisme, però hi han aparegut altres que qüestionen determinats consensos, no? A l'entradeta del programa parlàvem del Yo sí te creo o d'aquests consensos del feminisme que tinc la sensació que últimament s'estan esmicolant una mica, s'estan resquebrajando un poco i s'està vivint potser una batalla cultural dins aquest espai. Tu què penses d'això?
0: Yo lo que creo es que hay una reacción y que simplemente los responsables de la reacción son los reaccionarios. Se nos está intentando todo el rato decir que si hay esa reacción es porque se ha ido demasiado lejos o porque se ha abierto demasiado el concepto de la diversidad, se nos ha llamado woke, que yo sigo sin saber exactamente a qué se refieren, porque si es la defensa de los derechos humanos, pues sí, sería eso. Pero yo sí que creo que hay una reacción que sí que está consiguiendo tener protagonismo, pero yo creo que es un error en caer en su propio posicionamiento de que esa reacción se produce por haber ido demasiado lejos. No, es una reacción normalmente de colectivos privilegiados que quieren seguir manteniendo esos privilegios. Y sé que uno de esos debates será dentro del feminismo, ¿no? Y lo habéis mencionado, lo mencionabas tú, Luis, respecto a las personas trans, etcétera. Insisto, es un problema de personas reaccionarias que digamos que limitan los derechos humanos y que no quieren que se amplíe a todo el colectivo. Y yo creo que deberíamos enmarcarlo ahí. ¿Cómo afectará esto de cara al nuevo ciclo político? Bueno, pues lo estamos

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'arribada de Lleó 14 a la Sagrada Família. A hores d'ara ja circula amb el Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample de Barcelona, concretament ara és entre Diagonal i Rosselló. Anem cap a l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La nostra companya Mont Carvajal és a la Sagrada Família. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda al Papa Lleó 14. Arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després cap a les 8 farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
1: Moltes gràcies, Mont. A la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que precisament ara és a l'entrada de la Sagrada Família esperant el Sant Pare, han tornat a intercanviar avui retrets pujats a tot el Congrés de Diputats. Ha estat només dos dies després que el Papa Lleó 14 demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions. Els escoltem.
3: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno.
1: I totes les comunitats autònomes, excepte Catalunya, han instat al Ministeri de Sanitat a reobrir amb urgència el diàleg amb els sindicats per aturar la vaga convocada per la setmana que ve. Ho han fet a través d'un escrit conjunt enviat abans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que se celebra el proper dimecres a Madrid per abordar l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del Consell de Ministres. Salvador Sobral, els Catarra, Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. Les entrades ja estan a la venda al web, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el proper dia 29 de juny.

0: Jordi Cortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues. Nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Bendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asir Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

el senegalès Baba Mal, que en que portem d'any s'acaba de publicar dos singles, el primer aquest de l'Illa i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Equi, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix. Com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara, i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més, de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era

el talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és Cheikhlo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, al gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nek nalol, nimune ke nulula jafe.

Cheiglo, un dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Charanga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh, Ibra Fam.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, i ha portat 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

la camerunesa Carice Fozzo, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i el va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguwani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Prudmafia. I al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar la missa, que tot just comença ara, aquesta missa del centenari de la mort del seu arquitecte Antoni Gaudí, i van inaugurar la Torre de Jesús, la més alta del temple i de totes les esglésies catòliques del món. Després de la cerimònia a la parròquia de Sant Agustí al Raval i enmig d'un bany de masses al carrer Rosselló amb papa mòbil, ha estat rebut pels reis d'Espanya, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre d'altres. Es tracta de l'acte central del Papa a Catalunya i el motiu principal per haver escollit aquesta data. Un acte que seguiran o estan seguint ja 4.000 persones, unes a fora, i 3.000 que han pogut accedir a la Basílica, que són, han estat convidades amb invitacions repartides a parròquies de Barcelona. S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis. Avui s'ha culminat a Sora, a Osona, un projecte que està cofinançat per la Unió Europea en col·laboració, entre d'altres, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Escoltem, en té més detalls, Guillem Rico, del 9FM.
3: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures. A través d'ajuts com el Life Agro Foradap van fer les primeres neteges i llavors n'han fet el manteniment primer amb cavalls, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia, que serveix també per prevenir incendis. Mercè Homs és responsable de l'explotació i Jordi Fàbrega, el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona.
4: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja hi havien set i per prevenció d'incendis, evidentment.
5: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
3: En total s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació. La intenció és fer-ho extensiu arreu del territori.
2: I detingut a Caldes, a Malavella, a la Selva, un noi de 19 anys per estafa en la venda d'entrades d'un concert. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i comprava les entrades, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades s'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. Després de rebre 8 denúncies per valor de prop de 3.000 euros, els Mossos han pogut identificar el sospitós i detenir-lo.
1: Notícies en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shelly Man and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shelly Man. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shelly Man se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però de fet va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shelly Man. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shelly Man com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit i estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació en Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane, i, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament vol dir El pont.

You Do Something to Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont de Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: Hi, this is the saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It!
1: Arribem al final de Jazz It i els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja estem a mitjans de setmana i tornem a estar aquí amb una nova hora plena de contingut, amb informació, divulgació i entreteniment per passar-ho superbé i també estar informats, informades al dia tot allò que passa per Montornès. Estarem, com sempre, fins a les 6 en punt de la tarda, 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès Tornès de la tele. Ens podeu escoltar en directe per totes aquestes vies, així que no hi ha cap excusa per saltar-vos la Intersecció d'avui. Com sempre, com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com estàs avui?
2: Molt bé, molt bé. De dimecres, no? Equador, no? Ja...
1: Sí.
2: Ni per ti ni per mi, no?
1: A més, amb un temps també una mica així, no? Ni per ti ni per mi.
2: Primaveral.
1: Ni fred ni calor. S'està molt bé.
2: Ara s'està genial, a 24-25 graus.
1: Estava super, super.
2: Primavera total.
1: Ja, però divendres torna a pujar, eh? No us penseu que ha tornat la primavera? No.
2: Nosaltres acceptem que vagi a més, a menys no, eh? Vull dir que vagi cap a l'estiu, no cap a l'hivern.
1: Sisplau, ja sabeu que aquí ens agrada això de passar una miqueta de calor, eh? Tampoc ens passem, tampoc. Algo que sigui suportable per la temporada que estem, però bueno, és que ens queda només un sol diumenge perquè arribi l'estiu, eh?
2: Sí,
1: el compte enrere arriba a la seva fi. Bé, doncs nosaltres estarem avui i totes les tardes fins que acabem la temporada, però vull dir que totes les tardes d'estiu tampoc. Ens quedarem unes quantes. Ja anirem avançant quan acabem, però no pot ser. Clar, també ens mereixem unes vacances, tot i que ens agradi molt la nostra feina.
2: Sí, home.
1: I que més, segur que...
2: S'ha de descansar. El que passa és que, no sé, ho veig com molt lluny
1: queda
2: encara. Lluny.
1: No queda tant, No queda tant. No. Mira, jo ja estava ara agafant hora per la perruqueria i em deia, t'hem donat tal hora? I dic, no, que estic de vacances. No. O sigui, ja he de començar a pensar en segons quines coses que aquells dies no puc perquè ja estem de vacances.
2: Ostres, però la teva perruquera sí que té l'agenda plena, no?
1: És que, a veure, la qualitat, la qualitat de les coses...
2: No, perquè... Es fa esperar, oi?
1: Depèn també el que un s'hi vagi a fer a la perruqueria, clar.
2: Sí, és clar.
1: Si necessites 3 o 4 hores, no sempre trobes una tarda lliure. Això és...
2: Jo normalment en 15 minuts ja acabo,
1: clar, eh? Jo no, necessito una miqueta més. Però bueno, alguna cosa trobarem. No patiu.
2: Segur que sí.
1: Però bueno, fins que arribi les vacances nosaltres estarem aquí totes les hores, com sempre, i també al vespre, al territori nocturn, per a aquells que us agradi més això d'escoltar la ràdio a la nit, que també està molt xulo, doncs ho podeu fer. Que, per cert, ho podeu fer aquesta setmana més veient, a veure si me'n recordo, Venus i Júpiter. Que tenim al cel, quan es pongui el sol, per allà on s'ha posat el sol, trobarem aquests dos planetes que es veuen bastant grandets i molt brillants aquests
2: molt
1: dies.
2: Molt bé. I a més de veure'ls, ens afecta en alguna altra manera?
1: Home, això segur, que estiguin així tan a prop i tal, seguríssim.
2: Això és que estem de millor humor, que estem més irascibles, com va això?
1: Depende, clar, no sabem si són retrògrados, si no...
2: Doncs ens haurem d'informar, eh?
1: Clar, haurem d'informar-nos i si tenim temps ja en parlarem
2: més després. Que demà, si estàs de mal humor, doncs per saber per quin motiu.
1: Per què, no? Exacte. Sí, sempre és culpa de Mercuri, si estem de mal humor.
2: Bueno,
1: però aquests són Júpiter i Venus, així que entenc que seran altres coses. Ja indagarem. És que, clar, si no podia tirar-me tota l'hora sencera parlant d'això, jo entenc que no a tothom li agrada. Així que anem a centrar-nos en el programa d'avui i en els continguts d'aquesta tarda. Avui començarem parlant d'un pla que també és superdivertit, que ho han passat molt bé, com és La Clica, una cantata que es va fer ahir a la tarda al Teatre Margarida Xirgo i en el qual van participar els alumnes de segon de les escoles Campabrera, Marinada, Sant Sadurní i Mugent i els de tercer de l'escola Palau d'Atmella. I el nostre company José Luis Cano Ivana hi va poder parlar amb la directora de l'Associació Cultural de Granollers, que és la impulsora d'aquesta cantata, i així podrem saber com han treballat durant tot el curs les cançons i els valors que estan dins d'aquest espectacle. Després passarà per aquí aquesta tarda. Tindrem diversos convidats. Primer, l'Estani Serrano, que avui ens porta una nova edició del Montornès del mes. que el montornesenc d'aquest mes de juny serà en Josep Flores. Que qui no coneix en Josep Flores és que està a tot arreu, es pot conèixer. Doncs era un candidat que havia de passar per la ràdio i avui estarà amb nosaltres. Recordeu, però, que sempre escoltem aquí en directe un trosset de l'entrevista i que després vosaltres podeu anar a la ràdio la carta i recuperar-la sencera. També escoltarem el més nou de Jaime del Blanco, músic local. Quatre cançons noves que ja ha publicat i que formaran part del seu nou disc, que es dirà Rebel, que és com un avantpassat del violí. És un instrument que es diu així. I és un àlbum ple de col·laboracions, aquest Rebel. De moment avui coneixerem algunes de les cançons, però ja us puc avançar que l'àlbum trobarem col·laboracions amb Nacho Vegas, amb Kiko Veneno, i tots seran cançons del cançoner popular.
2: Déu-n'hi-do, quines col·laboracions més, no?
1: Has vist?
2: De ressò i de renom, no?
1: Sí, sí, sí. Doncs si voleu saber més, avui qui parlarà amb el Jaime de Blanco, és el nostre company Miquel Zafra, amb l'entrevista musical de la setmana. I acabarem commemorant, però bueno, és una celebració per tot el que va fer en vida, la mort d'Antoni Gaudí, que precisament va morir tal dia com avui fa 100 anys, el centenari de la seva mort, que és un geni que ens ha deixat moltes coses que podem visitar. Jo tinc una llista que vaig deixant tot allò que vaig veient, sí. I és com un objectiu que tinc de veure tot el que aquest home ha construït o va deixar en plano perquè construís, que també d'això n'hi ha hagut,
2: Sí, i plano també entredit, perquè hi havia moltes coses que eren uns planos de la seva manera, que bueno, no els sabien interpretar.
1: Home, clar, és que era un geni. Els genis tenen això, que són una mica especials. I bueno, hi ha coses que encara no s'han pogut fer, perquè la Sagrada Família no és només el temple que tenim, sinó que tot el que és al seu voltant, teòricament, va un parc, i això vol dir que molts edificis anirien fora.
2: Sí, però jo crec que aquesta fase no sé si s'arribarà a fer.
1: Bueno, de moment tenim l'església més alta del món amb la nova torre que s'inaugurarà, bueno, es batejarà avui mateix, aquesta tarda, el papa cap a 7:45 o així farà ja el bateig oficial de la torre. Bé, doncs avui parlarem del centenari de la mort de Gaudí, recordarem la seva vida i també us explicarem algunes de les activitats que amb motiu del centenari doncs tenim i que poden apropar-nos la figura de Gaudí durant aquest any 2026. Bé, nosaltres comencem abans de tot això que us acabo de presentar. Anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà a 9:45 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Sputnik. Es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i Coca-Cola. La iniciativa s'adreça a dones d'entre 18 i 67 anys, residents de l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament perquè desenvolupin el seu propi projecte professional. Els 4 millors rebran un capital de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris, un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia, mentories grupals i acompanyament individual per definir un pla de negoci o de creixement, i un altre itinerari flexible que pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. En aquest cas s'ofereix també acompanyament i 18 hores de formació transversal que es poden fer al propi ritme. Les persones interessades en el projecte poden enviar un correu a empresa@montornès.cat o bé trucar al 93-566-7004. La Llar d'Infants Pública Lledoners celebra aquest any el seu 20è aniversari. L'equipament acollirà un acte festiu el dissabte 20 de juny. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia, pel centre passaran alumnes i exalumnes, tant infants com joves, famílies i professionals que han estat presents en les dues dècades d'història del Lledoner. Durant tota la jornada hi haurà actuacions musicals i de dansa, i espais per fer-se fotos, parlaments i altres sorpreses. La Llar d'Infants Pública Lledoner, recordem que utilitza una metodologia basada en la descoberta, el moviment lliure, el joc i l'experimentació, amb l'objectiu d'acompanyar els nens i nenes en el seu desenvolupament integral com a persones i vetllar per cobrir les seves necessitats bàsiques d'afecte, de joc, d'higiene, d'autonomia, de salut i de curiositat. Divendres es tancarà el termini d'inscripcions per les activitats dels casals de la gent gran de Montornès. El nou curs començarà a l'octubre. Per la propera temporada es torna a posar a disposició de la ciutadania un total de 840 places de tallers de diverses disciplines, com la gimnàstica, el ioga, els balls en línia, les sevillanes, la informàtica o el català. Es tracta de la mateixa oferta, que l'any anterior. Així ho ha dit la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura.
3: Hi ha hagut molt volum de persones que ja estan apuntant-se. Mantenim els mateixos tallers que el curs que tanquem. La idea és poder oferir de nous tallers, però de cara a potser gener-febrer de l'any vinent, perquè hem de tornar a licitar aquest servei, que és un servei que l'Ajuntament ho té licitat, i en aquesta nova licitació el que volem és afegir nous tallers, sobretot enfocats en les activitats físiques, que és on hi ha més demanda.
1: Per tal de poder realitzar la inscripció per al nou curs de tallers, cal tenir el carnet de la gent gran en vigor. En cas de no tenir-lo, es pot tramitar a les oficines d'atenció ciutadana. Les inscripcions es poden fer avui divendres al Casal de la Gent Gran Nord i demà al Casal de Cultura. I amb l'última cosa, amb la que es deu de cada escat dijous s'inaugurarà l'exposició dels tallers del Casal de Cultura. Serà a les 7 de la tarda. Hi podrem veure mostres dels tallers de ceràmica, pintura, restauració i patchwork. Després de la inauguració hi haurà cava i refrescos per al públic existent. El públic podrà visitar l'exposició fins al 18 de juny a l'horari habitual del Casal de Cultura. I divendres serà el torn dels tallers de dansa de l'equipament. A partir de les 7, al Teatre Margarit de Xirgu, l'alumne dels tallers de balls en línia, salsa cubana, bachata i sardanes mostraran el que han après. Per assistir-hi cal fer-ne la reserva d'entrades a entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Cent 49 infants de segon i de tercera de primària de les 5 escoles del poble van participar ahir a la Clica, una cantata impulsada per l'Associació Cultural de Granollers. Aquest ha estat el primer cop que l'espectacle s'ha fet a Montornès i va tenir lloc al Teatre Margarit de Xirgu. Violeta Amargant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers, ha explicat que els professors i professores de música reben una formació online per poder treballar els continguts durant el curs.
4: El professorat de música, quan comença el curs, fan unes sessions de formació, que en el cas de la Clica són online, és un projecte similar al de la Cantani, que també està passant ara. Llavors ells, a través d'aquestes sessions de formació online, preparen les cançons de la Clica i després les ensenyen durant tot el curs escolar a les sessions de música al seu alumnat. També poden fer servir continguts de la Clica per treballar tutories i per muntar com un projecte una mica d'escola. Però en principi, treballant amb les hores de música n'hi hauria prou i cadascú amplia com vol. I llavors això es treballa durant tot el curs i quan arriba ara el maig-juny fem els concerts finals.
1: Amargant ha opinat que és una cantata perfecta per fer abans de la Cantània, que l'alumnat fa cinquè, ja que la Clica és més desenfadada.
4: La Clica és un projecte molt xulo perquè els fan els alumnes de segon. Això vol dir que tenen 7, 8, bueno, entre segon i alguns que tenen tercer, per tant, entre 7 i 9 anys. És una cantata molt desenfadada, els temes els han fet grup de rock, hi ha un tema de Gertrudis, hi ha un tema de la Damaris Gelabert, hi ha un tema de Xiula, hi ha un tema del Joan Colomo. Llavors, és una cosa molt animada, molt desenfadada, molt tranquil·la, i pensem, des de l'Associació Cultural, quan vam començar a treballar això amb les cases de la música, vam pensar que era una bona prèvia a la Cantània, que ja fan a cinquè o, en alguns casos, a sisè, i que és una cosa ja més elaborada i que musicalment té més complexitat. Però és com un bon primer pas per després poder fer a cinquè a la Cantània.
1: A més de música animada, la Clica ha parlat d'un grup d'amics, cadascun d'ells i elles amb els seus interessos. Així doncs, segons ha dit la directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers, Violeta Margant, la cantata serveix també per treballar valors de classe com el feminisme i l'ecologisme.
4: La Clica el que explica és la història d'un grup d'amics. Llavors, cadascun d'aquests membres del grup d'amics té unes característiques específiques i té un tarannà diferent, té un color, té una cançó. Llavors, cadascun dels nens porta la samarreta del color del personatge amb el qual s'identifica, i això dona molt de joc a l'hora de tutoria per poder parlar, doncs, de les vergonyes, d'una altra noia està molt preocupada per temes de feminisme, una altra de les nenes està molt preocupada per temes d'ecologia, i això dona molt de joc per treballar les classes.
1: L'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, ha destacat com les col·laboracions amb entitats com l'Associació Cultural de Granollers permeten apropar les arts a l'alumnat.
5: Estem molt contents d'aquesta col·laboració amb l'Associació Cultural de Granollers i també amb les cases de músics. Amb ells ja compartim altres projectes que ens permeten apropar activitats de qualitat. Tenim un programa que es diu Anem al Teatre i amb aquestes col·laboracions apropem la música, la dansa, el teatre als alumnes de Montornès. Es fa aquesta col·laboració i sempre hi ha molt bona disposició de les escoles, dels equips directius i també dels mestres de música. I avui presentem un espectacle als alumnes de segon i tercer, a les famílies, amb aquesta orientació d'anar més enllà de l'aula, de treballar fora de l'aula, orientada també a valorar la qualitat de la música, de la dansa, del teatre, orientada també a treballar els valors, i ofereix aprenentatges de qualitat a aquests alumnes. Per tant, jo crec que és molt interessant aquesta col·laboració, que a més compta amb algun patrocinador privat com Estabanell, que permet reduir les despeses i que sigui més accessible per a les famílies. Per tant, encantadíssims de fer aquesta, per primera vegada, aquesta edició de la Clica aquí a Montornès.
1: La Cantània, un espectacle impulsat també per l'Associació Cultural de Granollers, però amb l'alumnat de cinquè, tindrà lloc demà a l'Auditori de Granollers.

I abans de donar pas al nostre primer convidat, o convidats, millor dit, de la tarda, l'Esteni Serra, en la seva secció del Montornesenc del mes, anem amb una mica de música, que també sabeu que ens agrada aquí la intersecció repassar les cançons que s'acabin de publicar. Ho fem amb una col·laboració, com també ens agrada començar. En aquest cas és entre Alesso i One Republic, que acaben de treure cançó i es diu In Your Eyes.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Un mes més tenim amb nosaltres a l'Estanis Serrano, la seva secció del Montornesenc del mes. Molt bona tarda, Estanis.
2: Bona tarda, Mireia, com estem?
1: Doncs molt bé, contenta de tenir-te aquí, tu.
2: Bé, bueno, he vingut amb la calorada, cada vegada apreta més el sol, jo no
1: sí,
2: puc, eh?
1: Sí, sí, bueno, uf, ja ens queda poquet per acabar la temporada. Aquí aguantant, Estanis. A més, avui amb un convidat que, bueno, com tots, jo crec que hi ha poca gent al poble que no el conegui, eh? Molt
2: és que en pocs anys s'ha fet conèixer molt.
1: Ha estat sí, tot arreu, sí, sí. És com Déu gairebé, eh? Està tot arreu alhora. Doncs res, Estanis, et deixem amb el convidat. Moltes gràcies per haver estat de nou aquí a la intersecció i tornarem a parlar amb tu el juliol.
2: Molt bé, aquí estarem.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: El Montornesenc del mes.
2: Doncs estem aquí amb una persona que ha fet moltes coses pel poble, sobretot en aquests últims darrers anys, passat el Covid. Podríem dir que té un historial cultural com si es tractés de l'índex d'Star... Bueno, l'índex, el parrafote de Star Wars que surt al principi. Doncs, sense més dilació, estem aquí amb Josep Flores. El teu segon cognom, quin és, perdona?
3: González.
2: González. Doncs jo et vaig conèixer amb 7 anys, 6-7 anys, quan vaig començar Els Diables.
3: Correcte.
2: De tota manera, ja portaves aquí Montornès des de l'any 98, no?
3: Sí, sí, correcte, des del 98.
2: I com era la teva vida a Barcelona abans de venir a Montornès?
3: Bueno, jo vaig néixer el 1963, soc d'aquesta quinta tan guai, del baby boom. I res, la vida era molt diferent a Montornès. La vida a Barcelona, a la ciutat, era molt, molt, molt diferent. Fins que en un moment donat, en la meva dona tenim un pis allà i estàvem una mica farts de tant d'estrès de Barcelona i van decidir mirar un pis fora de Barcelona i van començar a voltar per molts puestos, agafàvem un dia a Castelldefels, Gavà, no sé què, cap allà, a Abrera, Olesa, Montserrat, i un dia van venir cap aquí i van trobar un pis. I a partir d'aquí ja comença la nostra història a Montornès.
2: El primer record que tinc teu va ser una excursió d'aquestes que organitzava, crec que al principi del Lleure, que no sé si era Lleure encara, que una pujada al castell, jo era molt petit, i els teus fills també. Sí, l'únic que vas tardar en incorporar-te potser en el món cultural, no? Al principi...
3: Sí, sí, sí. A veure, el fet de tenir fills petits, els vas tenir el 2001 i 2005... Pues la vida amb nens petits costa, no? A més, els dos anaven a l'escola a Barcelona, perquè aquí a Montornès no teníem família, no teníem ningú, i ja saps que amb nens petits, quan no tenen angines, tenen... I llavors van decidir que ja teníem els pares i l'escola la teníem allà. També és cert que Natàlia i jo pues, treballàvem a Barcelona. A partir d'aquí feia més vida a Barcelona que no pas aquí.
2: Després el teu fill gran va començar Diables i aquesta va ser potser l'espurna, no?
3: No, no, aquesta segur va ser l'espurna de la meva incorporació a la vida cultural a Montornès, sí, sí. I va començar, sembla que

0: no tenim fotògraf, i a partir d'aquí vaig començar.
1: I com va ser el teu espai a Diables?
0: Home, bé, la veritat és que bé, perquè en principi, bueno, sortien correfocs tant a Montornès com a fora, jo anava fent fotos, fent vídeos, les primeres fotos fatals, ja t'ho dic, fotos de nit i moviment, no sortia ni una, dic, em faran fora de la colla. Però bueno, mica en mica vaig aprendre, hi havia també el Patxi a la colla, que és un bon fotògraf i em va ensenyar molt, i mica en mica vaig entrar, em vaig incorporar i bueno, era un mes de la colla, encara que no tirés foc, era un mes de la colla.
1: Anava a dir que, lligat amb això de la pirotècnia, has gravat moltes cremades de Montornès, no?
0: Des que vaig començar la colla de Diables, totes, inclús després de marxar de la colla de Diables, el Ramon encara em crida, si vull col·laborar, i sí, plantem una càmera al terrat de l'edifici del davant i una altra davant de l'escenari, sí, encara col·laboro amb ells.
1: Després va arribar la remensada. Mhm. On et vas implicar molt, també.
0: Sí, també vaig entrar pel Ramon, pel Ramon Altimira. Vam entrar la Natàlia, la meva dona iota, vam entrar. Ella per la teva mare, pel mercat, ella va entrar per una banda i jo per una altra. Jo entrava en la primera escena, que hi havia, que es cremen els pallers, i s'havia de fer una mica de simulació de foc, i em va demanar el Ramon i a uns altres companys si volíem ajudar-li. I allà va començar la meva trajectòria a la remensada, el primer any, sí, sí.
1: També estàs posat, és que sembla això el parrafote de Star Wars. I tot això en els últims anys, no? Després del Covid, ha sigut aquesta implicació.
0: Entitats he participat a moltes, a part de Diables, gegants, però no d'aquí, gegants de Parets, perquè el meu fill també es va apuntar a la colla de Lligues de Parets, i com era menor d'edat vaig haver d'acompanyar-li. El Lleure Montornès, la Taula per la Igualtat, bueno, ja n'ha hagut moltes. El Centre Estudis, sobretot, aquí sí que sóc el tresorer actualment. Però hi ha un moment que et falta alguna cosa, o vols fer alguna cosa teva, no?, i que no pots fer-la amb una altra entitat, perquè cadascú té les seves maneres de fer, no? I ja coneixia l'Elisenda de Bru, i un dia vam parlar d'escolta, muntem una. I vam pensar, bueno, necessiten tres persones, no? La presidenta, tresorer i secretari, vos muntem una, la seva filla, i que va, aquí es va muntar un munt de gent al final, i el 2021 la vam muntar.
1: Vull recordar, també li dic al Josep, sobretot, que cada any fem l'exposició de fotògrafs, siguin professionals com no, jo hi participo i no sóc professional de la fotografia, i animar tothom que vulgui, doncs, a participar o a venir a l'acte d'estrena, no?, d'inauguració de l'exposició. Sí.
0: Vaig venir, no a la inauguració, vaig venir després, perquè l'inauguració no podia, després. Però sí, assignatura pendent.
1: També, una altra alternativa és venir sense, quan no hi hagi ningú, no? Si hi ha gent que li atabala molt el bullici, doncs que no vingui quan el mateix dia. De les cremades, tens alguna preferència d'algun any en concret? Perquè, clar, també pot ser una mica jurat del Ramon, no? També.
0: De les cremades... Ja, preferides no, perquè totes m'agrada molt, és més, potser jo tinc tinc l'honor de saber les cançons abans de que tothom, però perquè jo sempre li dic, passa'm una mica l'escaleta del que faràs, perquè jo he de filmar jo. Clar. I no em diguis que ara tiraràs amb aquest bloc de l'edifici de l'Ajuntament i després sortirà el seu adiós tan allà, jo vull saber-ho per enfocar les càmeres, no?
1: Sí.
0: Però tot i així, fins que no ho veus, dius, t'imagines una cosa i quan veus, buah. Tot el contrari, no, per mi és un honor, continuar fent la filmada aquesta de la cremada, és una passada, Ara comentava la fotografia de Diables, amb els anys que vaig estar no sé quants, són uns quants, va ser 22.000 fotos només, i les hores de vídeo ni ho sé, 22.000 fotos que van sortir bé, disparades a saber, és que van ser una passada. De la remensada, jo vaig entrar el 2014, el que t'he explicat, una mica fent allà una mica de foc, i a partir del segon any vaig preguntar, aquí ningú filma això? I bueno, doncs vaig intentar filmar-la. Bueno, doncs anem a filmar la remensada. Dic que no serà fàcil, perquè són diferents escenaris.
1: Clar, els altaveus, el medi... Bueno,
0: hi ha molta dispersió, perquè la gent està actuant, doncs hi ha dispersió al voltant, no? Home, una anècdota de la primera filmada de la remensada el 2015, que no teníem tarimes per poder-me pujar i tenir una visió d'alçada, i no teníem tarimes, ja s'havien esgotat totes, i al final amb la guida allà al local de remesada hi havia una taula de despatx, i amb aquella taula de despatx allà em vaig pujar a sobre fent equip.

0: llibre i aquella, la primera remensada que vaig gravar es va gravar des d'una taula de despatx. Aquestes curiositats i coses que passen.
1: Lo que tiene la precariedad, ¿no?
0: No, després ja vam, ho vam preveure i ja demanem les tarimes per poder filmar. I, bueno, mica en mica s'ha anat millorant tot això.
1: Doncs no sé si em deixo res, però hem fet una pinzellada molt, molt àmplia de tot el que has fet i podríem estar hores i hores parlant de, en precisió de cada entitat on, on has estat i les teves vivències. Alguna anècdota divertida que puguis destacar?
0: Bueno, divertida, t'explicaré una que no va ser divertida, però va ser una que va marcar molt. La meva primera feina, jo tenia 16 anys, eh? Van atracar un banc que dius, bueno, això no passa res, perquè jo estava dins. Això va ser un problema. En aquella època no existien els vidres blindats, només clar, hi havia vidre blindat a la caixa, però la resta era mostradors normals, i jo estava allà, allà a 16 anys, allà al mostrador, i de sobte van atracar el banc central de la Gran Via, cantonada en Villarroel.
1: Mare meva.
0: I per sort no va passar res, o sigui, van robar i van marxar. I jo pensava en aquell moment, mare meva, com saps allò que penses de les pel·lícules, renes i...
1: Vas tornar a néixer.
0: Sí. I més, vaig sortir d'allà sencer, saps allò? Estava a dos o tres carrers de la feina, no vaig arribar. Vaig desplomar.
1: Què és el que t'agrada més de Montornès? Amb què et quedes?
0: Ostres, la gent, sí.
1: Doncs moltes gràcies, Josep, i ets convidat quan vulguis a la secció, no dic el programa, però el que és la meva secció.
0: No, gràcies a tu, per mi és un honor venir a aquesta secció, m'ho vas proposar, dic, ostres, el convidat del mes, el Montornès
1: del mes, sí.
0: Ostres, no sé, potser hi ha molta gent que s'ho mereix més que jo, no? Però no, de veritat que ha estat un honor.
1: Doncs moltes gràcies. Vinga, Josep.
0: A tu.
1: El Montornesenc del mes.
2: Recordeu que això ha estat un fragment de l'entrevista que ens deixava avui l'Estanis Serrano amb en Josep Flores i que a partir de demà tindreu a la ràdio a la carta tota l'entrevista sencera per poder escoltar-la quan vosaltres vulgueu. Nosaltres continuem a la intersecció i de seguida anirem a parlar de música local feta des d'aquí, des de Montornès. Però avui que estem una mica dient la gent, ai, torna a fer fresqueta, torna a fer així com ganes d'agafar una jaqueteta a primera hora del matí i tal. Bueno, que a mi m'ha recordat tot això, la cançó de la fresca de Figaflowers, que ens convida a gaudir també de tots els moments i que ens va acompanyar l'estiu, crec que va ser el passat, si no fa dos, jo vull pensar que no. A veure si ens acompanya també aquest estiu amb aquest bon rotllo que tenen els catalans. Anem a escoltar a la fresca.

0: Jo no hi gasó.
1: I de Figaflowers anem avui a parlar d'altra música, concretament una feta des d'aquí, des de Montornells, que el nostre company el Miquel Zafra, com tots els dimecres, té una entrevista musical per nosaltres. Avui anem a conèixer com sona el més nou de Jaime del Blanco.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ara anem a passar a parlar d'Antoni Gaudí, perquè avui, precisament 10 de juny, es commemora el centenari de la seva mort. I per celebrar l'obra de l'artista, d'aquest gran geni, el Consell Antoni Gaudí, que ja va ser creat fa 12 anys, ha preparat un any de propostes que ja van començar la tardor passada, però que s'allargaran durant tot aquest any. A Catalunya tenim 14 obres de Gaudí, no sé quantes n'heu vist, no sé si tu n'has vist alguna,
2: sí,
1: amb alguna segur,
2: sí,
1: però...
2: alguna segur, sí, sí, sí. I anys enrere tenia una feina que voldran variar un càtering i
1: que dèiem...
2: Sí, sí, treballant aquests jocs per dins també està bé, eh? Veure'ls per dins.
1: Home, veure's coses que no ha vist ningú més, eh? Bueno, doncs hi ha totes activitats proposades com concerts, exposicions, experiència virtual a la catedral i un congrés que serà l'octubre a la Pedrera. Però bé, avui per recordar la vida de Gaudí i com el dia d'avui passarà la història, recordem, de la Sagrada Família amb la visita del Papa, us proposem escoltar la nostra companya Berta López.
3: Antoni Gaudí, 1852-1926. El 10 de juny, Antoni Gaudí tornarà al centre de l'actualitat mundial. Tot és a punt a la Sagrada Família. Una obra permanentment viva i sense presses, perquè Gaudí deia que treballava per Déu. 100 anys després de la seva mort i davant els ulls del món sencer, el papa Lleó XIV van airar la Torre de Jesucrist, concebuda pel geni català. Però qui era realment Antoni Gaudí? I per què ha estat tan venerat com menys tingut? Qui vulgui fer arquitectura autèntica ha de mesurar bé les seves forces i disposar-se a la disciplina i fins al sacrifici imprescindibles per assolir un fi tan elevat, deia el mateix Gaudí. Senzill i introvertit en la distància curta, però desbordant a la seva imaginació, i profundament religiós. Aquest és l'home que hi havia darrere del geni. Neix a Reus l'any 1852. El ple contacte amb la natura és font decisiva d'inspiració de la seva arquitectura orgànica. Gaudí obté el títol d'arquitecte el 1878. Aquell dia, el director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona verbalitza: «Hem donat el títol a un boig o a un geni. El temps ho dirà». Els seus primers treballs mostren influències neogòtiques, medievals i orientals. D'aquesta etapa daten obres com la Casa Vicens, el Palau Güell o el Col·legi de les Tresianes. Amb els anys, Gaudí es torna més colorista i atrevit. És l'eclosió del modernisme. Aixeca la Torre Bellesguard, dissenya el Parc Güell i crea dues de les seves obres més emblemàtiques, la Casa Batlló i la Pedrera. La façana ondulant de la Pedrera evoca els penya-segats i les formes sinuoses de les nostres costes del Garraf. Més endavant, Gaudí troba una veu arquitectònica pròpia, basada en la geometria, les formes orgàniques i l'observació de la natura. Treballa amb maquetes de guix i imagina els edificis en tres dimensions, molt abans que això fos habitual. És important perquè, fruit d'aquesta evolució arquitectònica, fa la seva obra mestra, que és el Temple Expiatori de la Sagrada Família, conegut també com la Catedral dels Pobres. Gaudí el va concebre com una autèntica catequesi de pedra. D'aquest període daten també les escoles de la Sagrada Família, integrades dins del conjunt arquitectònic del temple. Avançat a la seva època, la premsa d'aquells anys destaca que Gaudí impressiona amb les seves formes de somni o malson. Absolutament incomprès en vida, no seria reivindicat fins als anys 60. Moria atropellat per un tramvia a la Gran Via de Barcelona, sense rebre l'atenció dels conductors i els vianants que van presenciar l'accident.
1: A Gaudí l'enterren el dissabte 12 de juny a la cripta de la Sagrada Família amb una làpida de la qual fins ara no es tenia cap fotografia. Ara se n'ha trobat una recentment en una revista belga del 1935, que per ser com a curiositat estava a la venda a internet per 10 euros. Fixeu-vos a vegades quines coses històriques que podem trobar en llocs inhospitats. Bé, doncs repassem els monuments o les obres que tenim a Catalunya, a veure si les heu visitat totes, si no, si us queda alguna pendent. Tenim la cripta de la Colònia Güell, la Casa Batlló, la Casa Vicenç, el Palau Güell, el Parc Güell, la Casa Calvet, el Col·legi Teresià, els pavellons de la Finca Güell, la Torre Bellesguard, el Portal i Tanca de la Finca Miralles, la Nau Gaudí, la Casa Milà, el Temple de la Sagrada Família i el primer misteri de glòria del Rosari Monumental de Montserrat. Tu, Sergi, que deies que havies vist alguns d'ells.
2: Sí, sí, sí.
1: Et quedaries amb algun?
2: Bueno, és que en tinc encara algun pendent.
1: Encara tens pendent, eh?
2: Sí, sí, sí, tinc algun pendent. Sí,
1: jo és
2: sí.
1: Que crec que no he vist cap que digui aquest no m'agrada.
2: No, jo tampoc, però bueno, la Casa Batlló és molt impressionant per dins.
1: És molt bonica, totalment. Bueno, la Sagrada Família, per mi també, per dins guanya moltíssim. Mira que per fora és increïble, però per dins és molt, molt millor. La Torre Bellesguard també m'ha sorprès molt. I tinc moltes ganes d'anar per Güell perquè la vida no m'hi deixa. He intentat anar dos cops i un estava tancat per vent, l'altre ja no hi havia entrades.
2: Sí, bueno...
1: Oh, que complicat!
2: Hi ha hagut una mica com de... els estrangers, no? I els turistes ens han dificultat la cosa.
1: Sí, has de comprar-ho amb molta antelació, sí. Però pot ser que tinguis les entrades, com va passar a mi, arribis sí, allà sí, sí, i si un dia que faci vent i per precaució ho tanquen
2: sí,
1: ja no pots visitar-ho.
2: Exacte.
1: Això ens queda en pendent, però bueno. Les golfes també de la Casa Milà i la com es diu això, la terrassa que tenen a dalt,
2: sí.
1: Per mi és de lo més... No sé, em té enamorada totes aquestes xamanelles. I el Palau Güell també, de
2: veritat,
1: bueno,
2: és el que diem. Jo crec que no hi ha obra que no agradi, no?
1: Tampoc. Bé, doncs com escoltàvem, els professors que li van donar el títol no van pensar, no sé si l'han donat a un geni o un boig. El temps ho dirà. Jo crec que ha quedat clar, no sé.
2: Sí. Bé, i força incomprès, eh? Vull
1: pobret.
2: Dir, fins gairebé la seva mort.
1: Bueno, doncs avui celebrem i homenatgem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Nosaltres marxem, espero que hagueu gaudit del programa d'avui, el podeu tornar a escoltar si us ve de gust a les 10 al Territori Nocturn. I nosaltres demà tornarem, parlarem del ple per escoltar algunes de les intervencions dels regidors i les regidores. També parlarem de les festes de Sant Joan, que ja coneixem la programació, i demà estarà per Ràdio Montornès la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, i també tindrem una nova secció d'una capsuleta amb la Clàudia Closa. Tot això serà demà ja de Juernes, aquí a Ràdio Montornès. Que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: La llimona. La llimona és un dels pocs cítrics que es troben gairebé tot l'any al mercat i, tot i que no es sol menjar mossegats com la resta de les seves parentes, té molts beneficis per a l'organisme i usos de la cuina. La llimona, Citrus limon, és el fruit del llimoner, arbre que, tot i no saber del cert si prové d'Àsia o de l'Índia, va ser introduït a la península pels àrabs i, actualment, es cultiva tot el món. La fruita és ovalada i existeixen moltes varietats, però a Espanya la que més es consumeix és la de mida gran, pell groga, rugosa i gruixuda, molt aromàtica i sense masses llavors a l'interior. És molt poc calòrica i destaca sobretot pel seu contingut en vitamina C, potassi, flavonoides i àcids orgànics. A més, a la part blanquinosa entre la polpa i la pell s'hi troben la major part de les pectines, una fibra que també pot ajudar al bon funcionament de la microbiota intestinal. Pels seus components, se li atorguen propietats antioxidants, digestives, reguladores del colesterol, per millorar el funcionament del sistema immunitari i ajudar amb l'absorció del ferro, entre d'altres aplicacions medicinals i cosmètiques. De fet, aquesta fruita al segle XVIII, al conservar-se força bé diverses setmanes a temperatura ambient, es consumia les llargues travessies marineres per prevenir l'escorbut, malaltia que apareixia quan es patia dèficit de vitamina C. La llimona no es sol consumir fresca per la seva excessiva acidesa, tot i que hi ha persones que sí la mengen com una fruita qualsevol. Normalment, s'utilitza com a condiment per a molts plats o per preparar refrescos i batuts. A la cuina pot afegir-se per potenciar el sabor d'altres aliments, per amanir un plat i millorar l'absorció d'alguns minerals o per evitar l'oxidació d'altres fruites i verdures. La pell, ben neta i sobretot sense la part blanca perquè portarà més amargor al plat, també es pot aprofitar per aromatitzar sopes, salses i rebosteria. A l'estiu, pot ajudar a refrescar prendre aigua amb llimona o amanir una amanida amb suc de llimona. I a l'hivern, pot acompanyar un peix al forn o enriquir un bon arròs. Si sou més de dolç, la mousse o el sorbet de llimona segur que us venen de gust per tancar un bon àpat. Enriqueix els teus plats amanint-los amb un raig de llimona fresca, que a més de ser beneficiosa, aportarà aroma i sabor.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Dins la història del cinema contemporani, pocs directors han protagonitzat una evolució tan radical i fascinant com la de Peter Jackson. Convertit en una de les figures clau de la gran indústria del cinema, gràcies a la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va iniciar la seva trajectòria molt lluny dels grans estudis, des d'un entorn familiar modest, autodidacta i completament allunyat dels circuits tradicionals de formació cinematogràfica. Aquest 2026, el Festival de Cannes ha reconegut la dimensió històrica de la seva carrera, atorgant-li la Palma d'Or d'Honor de la 79a edició del certamen. La presidenta del festival, Iris Knobloch, va definir Jackson com un cineasta d'imaginació il·limitada que ha dignificat el gènere fantàstic. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: Peter Robert Jackson va néixer un dimarts 31 d'octubre de 1961 a Pukerua Bay, una petita localitat costanera situada a prop de Wellington, a Nova Zelanda. És fill únic, fet que el va convertir en l'únic centre d'atenció familiar i li va permetre desenvolupar molt aviat una intensa imaginació vinculada al joc, la fantasia i el cinema. El seu pare, William Jackson, treballava com a funcionari de l'administració pública neozelandesa, mentre que la seva mare, Joan Rock, exercia tasques domèstiques i contribuïa activament a l'estabilitat familiar. Ambdós compartien una forta afició pel cinema i van estimular des de ben petit la curiositat artística del seu fill. De fet, van ser els seus pares el que, quan encara era un nen, li van regalar una càmera Super 8, un gest que acabaria determinant tota la seva vida professional. Jackson va desenvolupar molt aviat una fascinació obsessiva pel cine fantàstic, les pel·lícules de monstres i els efectes especials artesanals. Entre les seves grans influències juvenils destacava Ray Harryhausen, mestre de la tècnica de stop motion, així com el cinema de King Kong. Peter va cursar estudis elementals i posteriorment va matricular-se al Capity College, però va deixar la seva formació a mitges. Tampoc mai va passar per una escola de cinema ni va rebre formació acadèmica especialitzada.

Tal i com comentàvem fa uns minuts, l'educació cinematogràfica de Jackson va ser essencialment autodidacta. Va aprendre muntatge, fotografia, maquillatge i efectes visuals, experimentant directament en càmeres domèstiques i filmacions amateurs. Durant l'adolescència, va començar a rodar petits curts amb amics del barri, utilitzant maquetes, maquillatge artesanal i tècniques d'efectes visuals improvisades. Aquesta etapa d'aprenentatge resultaria fonamental en el desenvolupament del seu estil. Jackson va aprendre simultàniament direcció, producció, interpretació i resolució tècnica de problemes, un perfil multidisciplinari que el continua definint dècades més tard. Quan va deixar els seus estudis secundaris, va començar a treballar com a aprenent de fotogravat en un diari local de Wellington, un petit sou que invertia íntegrament en equipament cinematogràfic. Durant aquells anys dedicava els caps de setmana i les vacances a filmar escenes experimentals inspirades en el cinema gore i la ciència-ficció de sèrie B. A finals dels 70, Jackson ja començava a imaginar projectes molt més ambiciosos. El que no podia arribar a sospitar aquell jove autodidacta era que amb el temps acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani.

A finals dels 70, Peter Jackson comença a desenvolupar un projecte que inicialment havia de ser només un curt còmic rodat amb amics durant el cap de setmana. Aquella producció artesanal acabaria convertint-se en Mal Gusto, una de les obres més emblemàtiques del cinema gore dels anys 80 i porta d'entrada internacional del director neozelandès. Jackson escrivia, dirigia, produïa, maquillava, muntava i fins i tot interpretava diversos personatges dins del film. El rodatge es va allargar durant gairebé 4 anys perquè els participants treballaven gratuïtament i només podien filmar durant els dies lliures. La pel·lícula narrava una invasió extraterrestre grotesca i ultraviolenta marcada per l'humor absurd, unes mutilacions exagerades i una estètica deliberadament excessiva. El govern neozelandès va acabar aportant suport financer per completar el projecte quan va adonar-se del potencial internacional de la producció. Quan el film es va estrenar al Festival de Cannes de 1987, Peter Jackson es va convertir en una figura de culte dins els circuits alternatius. Després, el director va aprofundir encara més en el terreny de la provocació amb El delirante mundo de los Feebles, inspirada parcialment en l'univers de Jim Henson, però invertint-ne completament la innocència. Jackson construïa una sàtira ferotge sobre l'espectacle i la degradació mediàtica.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant la producció del Delirante Mundo de los Feebles, Jackson va consolidar una relació creativa decisiva amb Frank Walsh, guionista, productora i futura parella sentimental de Peter. Walsh va començar col·laborant en els guions i el desenvolupament narratiu dels projectes, però amb el temps va acabar convertint-se en una de les arquitectes fonamentals de tota l'obra posterior de Jackson. L'any 1992 va arribar a un punt clau de la trajectòria del cineasta amb Clínicament morta, considerada encara avui en dia una de les pel·lícules gore més extremes i inventives mai rodades. La recepció internacional del film va consolidar definitivament el director dins del circuit de cinema fantàstic de culte. Figures com Sam Raimi i George Andrew Romero mostraven admiració pública pel treball del neozelandès, mentre la crítica començava a percebre

L'any 1994 va representar una autèntica metamorfosi artística pel cineasta. El director va sorprendre la crítica internacional en Criatures Celestiales, una obra dramàtica i psicològica basada en un cas real ocorregut a Nova Zelanda durant els anys 50. La pel·lícula reconstruïa la relació obsessiva entre les adolescents Pauline Parker i Juliet Halm, responsables de l'assassinat de la mare de Pauline l'any 1954. Jackson va escriure el guió conjuntament amb Frank Walsh, abandonant l'humor grotesc dels seus films anteriors i apostant per una combinació més sofisticada de drama psicològic, fantasia visual i reconstrucció històrica. El càsting va ser determinant. Jackson va escollir dues actrius pràcticament desconegudes. Kate Winslet interpretava Juliet Halm i Melanie Lynskey donava vida a Pauline Parker. Per a Winslet, en aquell moment pràcticament desconeguda, el film va significar el començament d'una carrera internacional extraordinària. Criatures Celestiales destacava també per la manera com Jackson integrava fantasia i realitat, incorporant efectes visuals creats per l'equip de Weta Workshop. Aquest llenguatge visual anticipava el que el director utilitzaria posteriorment al Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell.

L'any 1996 va dirigir Agárreme esos fantasmas sota la direcció de Robert Zemeckis i protagonitzada per Michael J. Fox. La pel·lícula, tot i obtenir uns resultats moderats als Estats Units, va convertir-se en una prova tècnica decisiva per al futur desenvolupament de Weta Digital. Mentrestant, la seva relació professional i sentimental amb Frank Walsh es consolidava plenament. Walsh no només participava en l'escriptura dels guions, sinó també en les decisions creatives, estructures narratives i desenvolupament dels personatges. La seva influència resultaria essencial a la següent etapa del cineasta. A finals dels 90, Jackson va iniciar el projecte que acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani, l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, l'obra monumental de J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 i 1955. La idea d'adaptar Tolkien havia circulat des de dècades per Hollywood, però molts estudis consideraven la novel·la pràcticament impossible de traslladar al cinema. Jackson, però, veia el projecte com la culminació natural de totes les seves experiències prèvies. El realitzador va treballar estretament amb Frank Walsh i posteriorment amb la guionista Philippa Boyens, que es va incorporar a l'equip com a especialista en l'univers literari de Tolkien, formant un dels equips de guionistes més influents del cinema contemporani.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Inicialment, Miramax volia condensar tota la història en una o dues pel·lícules, una proposta que Jackson considerava incompatible amb l'ambició narrativa del material original. Després de llargues negociacions, el projecte va passar a mans de New Line Cinema, que va prendre una decisió revolucionària per l'època: rodar simultàniament les tres pel·lícules amb un pressupost gegantí i amb una gran planificació. D'aquesta forma neix la trilogia formada per El Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. El rodatge, desenvolupat principalment a Nova Zelanda entre 1999 i el 2000, es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la història del cinema. Jackson coordinava simultàniament centenars de localitzacions, milers d'extres i enormes equips tècnics. La direcció artística i els efectes van quedar en mans de Weta Workshop, dirigida per Richard Taylor, mentre que Weta Digital desenvolupava innovacions revolucionàries en animació per ordinador. Un dels grans avenços tecnològics va ser la creació de Gollum, interpretat per Andy Serkis. Mitjançant captura de moviment digital, el personatge es va convertir en una fita absoluta dels efectes visuals, modificant sempre la relació entre interpretació actoral i animació digital.

El repartiment reunia actors consolidats i nous talents: Ian McKellen com Gandalf, Elijah Wood com Frodo, Viggo Mortensen com Aragorn, Liv Tyler, Cate Blanchett, Sean Astin i Christopher Lee, entre molts altres. La música va ser composta per Howard Shore, que va desenvolupar una monumental arquitectura musical basada en leitmotivs i estructures temàtiques inspirades parcialment en l'òpera wagneriana. La col·laboració entre compositor i director va resultar essencial per la cohesió emocional de la trilogia. Quan La Germandat de l'Anell es va estrenar l'any 2001, la resposta, tant per la crítica com pel públic, coincidien a considerar que Jackson havia aconseguit una rara combinació entre espectacularitat industrial i sensibilitat narrativa. Les següents entregues van consolidar encara més aquest fenomen global. El punt culminant va arribar amb El retorn del rei, que va obtenir 11 premis Oscar, igualant el rècord històric de Titanic i Ben-Hur. Jackson va obtenir personalment l'Oscar a millor director, va compartir el de millor guió adaptat amb Frank Walsh i Philippa Boyens i el de millor pel·lícula com a productor. El cineasta havia passat en poc més d'una dècada de ser un director gore a un arquitecte de la fantasia cinematogràfica moderna.

malgrat el prestigi adquirit després de l'estrena de la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va decidir immediatament recuperar un vell projecte personal, la nova versió de King Kong, la pel·lícula que havia despertat la seva vocació cinematogràfica durant la infantesa. Produïda per Universal Pictures, King Kong es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la dècada. El director va reunir un repartiment encapçalat per Naomi Watts, Adrien Brody i Jack Black. Andy Serkis, després de l'impacte de Gollum, va assumir novament la interpretació mitjançant captura de moviment del goril·la gegant. La cinta va mobilitzar enormes recursos tècnics de Weta Digital i Weta Workshop, que continuaven expandint les seves capacitats tecnològiques des de Wellington. King Kong va ser un gran èxit comercial i crític. La pel·lícula va guanyar 3 premis Oscar tècnics, concretament el de millor so, efectes sonors i efectes visuals, d'un total de 4 candidatures. Paral·lelament, el director consolidava la seva faceta com a productor, impulsant projectes de nous cineastes i contribuint al desenvolupament de la indústria del seu país. Durant aquesta etapa també va desenvolupar una estreta relació professional amb Steven Spielberg, sent tots dos els productors executius de les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, a partir dels personatges creats per Hergé.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: La següent gran aventura cinematogràfica de Jackson acabaria sent també una de les més complexes i esgotadores de la seva carrera. El retorn a l'univers de Tolkien amb l'adaptació del Hobbit. Inicialment, el projecte havia de ser dirigit per Guillermo del Toro, però problemes financers i retards van obligar-lo a abandonar el projecte, moment en què Jackson va assumir personalment la direcció de la nova trilogia. Aquella decisió va comportar una etapa creativament intensa i físicament extenuant per al cineasta neozelandès. La trilogia resultant, El Hobbit, Un viatge inesperat, La desolació de Smaug i La batalla dels cinc exèrcits, va plegar novament a gran part de l'equip tècnic i artístic de la trilogia anterior de Tolkien. Acabada aquesta etapa, el realitzador va reduir notablement la seva activitat, centrant la seva carrera cap a projectes més vinculats a la recuperació històrica i a treballs documentals. El Festival de Cannes ha reconegut aquest 2026 la trajectòria de Peter Jackson amb la Palma d'Or d'Honor, una distinció reservada a figures que han deixat una empremta decisiva a la història del cinema. El guardó va ser lliurat durant la cerimònia inaugural del certamen. El director va definir la Palma d'Or d'Honor com un dels privilegis més grans de la seva carrera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada en el moment en què s'acaba o s'està acabant la Segona Guerra Mundial, doncs ell viatja a Nova York per estudis, però de seguida el que fa és buscar a Charlie Parker. Busca Charlie Parker als clubs i s'afegeix a la seva banda. Afegir-se amb Charlie Parker és participar també de l'inici d'una de les línies del jazz doncs, més potents d'aquells anys, el bebop. Aquesta manera de frasejar doncs, ràpida i que doncs, va crear tota una escola, el bebop. Dizzy Gillespie i Charlie Parker són les màximes figures, però en aquells primers anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats i alhora doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys, i doncs en aquesta banda hi haurà altres. Tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

Però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, en la qual doncs, ell té doncs, un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs, per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants Jean Moreau i el seu amant i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet, i doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs l'any 59 agafa la forma d'un disc, aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc i que val la pena

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Oh yeah!
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que el primer, que la primera formació, el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara en el segon quintet ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland o Chick Corea o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jaco Pastorius, McLaughlin la mà avís una orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria doncs després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock, Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

Decoy, era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest Decoy ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc Decoy, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs dels anys, aquests últims anys 80 fins a l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

Marcus Miller va acompanyar Miles Davis els últims anys i ell serà l'encarregat el proper 24 de juliol dins del Festival de Jazz de Barcelona en una, diguem-ne, en un concert avançat a la tardor, perquè serà el juliol, 24 de juliol, doncs en un concert al Palau de la Música per recordar Miles Davis. El concert es diu We Want Miles i d'alguna manera aquest és l'homenatge o el concert d'aquest centenari d'aquest Miles Davis aquest any 2026. I per tancar el programa ens n'anem amb un tema que és el de l'últim disc que va gravar en vida, Amantla. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Les minyones de la Pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la Pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria, quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O, qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: El flabiol no el toca a qui vol, per indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia pel matí. Salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Encetem una nova aventura aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat. També ens podeu escoltar mitjançant la TDT o l'app de Ràdio Montornès. Bé, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Ja estem disposats, preparats per gaudir d'aquest matí de dimecres, sí, sí, ja és dimecres, 10 del 6 de 2026. Aquí tornem a trobar-nos a les 10 i pocs minuts per compartir fins les 12 aquest temps de ràdio. Esteu preparats? Doncs va, vinga, benvinguts i benvingudes, oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria, bon dia a tothom, què tal?
1: Doncs aquí, mirant per la finestra, perquè comença a ploure, han caigut 4 gotes fa 10 minuts. Sí, molt poquet. No sé, sembla que té pinta de que pugui ploure una mica més, però haurem d'esperar a veure què ens diu el servei meteorològic sobre el temps. El que sí que hi ha sobre Montornès ara mateix és un cel ennuvolat i amb aquesta sensació de que pot ploure en qualsevol moment. Ja he vist al matí gent amb paraigües. La gent és molt previsora.
2: Doncs sí, perquè a més estava com anunciat, que avui tindríem...
1: Sí,
2: i ahir a la tarda vespre també vam tenir algun moment així una mica ennuvolat i per avui estava com anunciat que podia haver-hi algun petit xàfec. Sí que tenim aquesta nuvolositat que jo crec que ens acompanyarà al llarg de tot el dia, o sigui que...
1: Però s'espera tormenta?
2: No, en principi aquí, a nosaltres, en principi no. Bueno, la gent que està... més a la Catalunya interior, sobretot més també a la part del Pirineu i tot això, sí que...
1: Potser sí, no?
2: Porten ja unes setmanes que tenen aquests ensurts, no? Amb aquestes pedregades, amb aquestes tempestes, però nosaltres en principi aquí no. A la part més litoral no tindrem doncs aquestes pluges. Però bueno, hi ha previsors, bons previsors, no? Aquelles persones que aquest matí ja han sortit amb paraigües, segur que no els hi ha agafat per sorpresa aquest petit plugim que hem tingut ara fa uns minuts, no?
1: I tant. Doncs ja veurem a veure què passa. Aquí estarem nosaltres fins les 12, tot i que ja sabeu que la programació de la ràdio està a les 24 hores del dia. Arriba la Mireia també a la redacció i nosaltres aquí estem ja preparats. Mireia, vols dir alguna cosa?
2: No,
1: bon dia,
2: Mireia.
3: Bon dia
1: pel
2: preguntava,
1: matí.
2: Tenim aquí a la Núria amb la porta oberta al locutori i em preguntava ara a Mireia, què fa amb la porta oberta? Dic, bueno, està així més ventilada la Núria.
1: Clar,
2: no?
1: Per qüestions de respirar, d'aire, Però avui fa fresquet, avui fa un dia que es pot suportar tot. Aquí estem i farem un repàs de tot allò que és notícia o que ens treu interès aquí a Montornès. Bé, començarem recordant, i ja ho hem fet durant els dies anteriors, però crec que és prou interessant, aquella convocatòria d'ajuts de menjador per al curs vinent. Totes les famílies amb fills i filles que estiguin escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comença als centres, als I3, doncs poden demanar aquests ajuts. És veritat que en la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment a la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el que coneixen com el 70% o el 100% del cost del servei. Tenim temps per presentar les sol·licituds fins al 30 de juny. Encara estem a l'inici, però no deixeu per demà tot allò que pugueu fer avui. Es podran demanar presencialment a la OAC, al centre i al nord, també amb cita prèvia, o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. En aquesta ocasió, com a novetat, s'estableixen dos tipus de sol·licituds. Una simplificada, pels que ja van sol·licitar l'ajut el curs passat, i una altra sol·licitud ordinària per a les famílies que el presenten per primera vegada.

Sabeu que demà dijous a 2:15 del matí es durà a terme una sessió informativa sobre el projecte Gira Mujeres al Centre Juvenil Espúnic. Ja sabeu que es tracta d'una col·laboració entre el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i l'empresa Coca-Cola. Aquesta iniciativa s'adreça a dones d'entre 18 i 67 anys, residents a l'estat espanyol, i els ofereix formació i acompanyament perquè desenvolupin el seu propi projecte professional. Els quatre millors rebran un capital llavor de 8.000 euros. Hi ha dos itineraris. Un vinculat directament a l'emprenedoria, amb sessions en línia en directe, mentories grupals i acompanyament individual per definir un pla de negoci o creixement. L'altre itinerari és flexible i pot estar o no vinculat a l'emprenedoria. Ofereix acompanyament i 18 hores de formació transversal que es poden fer al ritme de cada persona. Totes les persones que estiguin interessades en aquest projecte poden enviar un correu a empresa@montornès.cat o trucar a un número de telèfon al 93 566 7004. I tenim sessions informatives sobre el casal esportiu. Ja sabeu que comencen els casals i dijous, dia 11, demà a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament, sessió pensada per totes les famílies que han apuntat els seus fills i filles al casal esportiu d'aquest any. Cada vegada queda menys per l'inici del casal esportiu municipal, així que s'ha programat aquesta sessió informativa adreçada a les famílies que han inscrit els seus fills i filles en aquesta proposta. La xerrada tindrà lloc dijous 11 de juny a les 6 a la sala d'actes de l'Ajuntament. I també volem recordar que tenim inauguració d'una exposició al Casal de Cultura, serà demà també, on el veïnat hi podrà veure una mostra dels treballs de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork que han tingut lloc aquest curs a l'equipament. Acaba el curs al Casal de Cultura i és hora de mostrar algunes de les creacions que s'han fet als tallers de manualitats d'aquest equipament. En part de les creacions, s'inaugura una exposició dijous 11 de juny a les 7 de la tarda. S'hi podran veure treballs elaborats als tallers de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork. I també volem recordar que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre proposa dos espectacles aquest cap de setmana. Dissabte a les 7 de la tarda, el grup avançat de teatre farà una adaptació teatral de la pel·lícula Casa en Flames, del Dani de la Orden. I diumenge, cap a les 6 de la tarda, l'alumnat de dansa de l'escola oferirà un show fi de curs. Enguany es titula R2 Nord i està basat en personatges i emocions d'una estació imaginària de tren anomenada Montornès. Tots dos espectacles són gratuïts i es fan al Teatre Margarida Xirgo. I una altra notícia local, ja per acabar aquest bloc d'informació local i no marejar més als nostres oients, sí que val la pena recordar que diumenge tenim una gincana familiar. Tot i que ara us avanço alguns detalls, demà a les 10:30 tindrem justament aquí a les mañanes a Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, que ens donarà detalls.

0: Bé, doncs aquest diumenge tindrà joc la primera gincana familiar dels pressupostos Mas 30 Cosmos. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça Joan Miró. L'activitat, recomanada per famílies amb infants de 4 a 12 anys, consistirà en fer un recorregut per diversos espais del municipi. Els jocs tindran les bruixes com a fil conductor i posaran a prova el treball en equip entre petits i grans. Un cop acabades les proves, cap a les 12 del migdia, a la plaça Pau Picasso, la companyia de Pep Callau i els Pepsi Colen oferiran un espectacle familiar. Les inscripcions per poder participar en la gincana són gratuïtes i estan disponibles al formulari habilitat al web montornès.cat/inscripcionseduquem. Les places són limitades a un total de 20 grups, com a màxim d'entre 8 i 10 persones cadascun. Demà tindrem aquí a les organitzadores i també a la tècnica de participació ciutadana, que ens donarà més detalls sobre aquesta gincana familiar que organitza mitjançant els pressupostos Més 30 Cosmos.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: I anem ja a recordar que avui és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions. Això crec que l'ésser humà ens queda molt per treballar. Visto lo visto i veient com va el món, tenim molt a fer. Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, per destacar el valor de la diversitat de les civilitzacions i promoure el diàleg, el respecte mutu i la tolerància i també la solidaritat mundial. Doncs sobre la taula està el Dia Internacional del Diàleg entre Civilitzacions. També és el Dia Internacional de la Heràldica. Doncs cada 10 de juny se celebra aquest dia una iniciativa proposada per la Societat Heràldica Polaca, i és que la heràldica és coneguda tradicionalment per reflectir l'avantpassat i la història dels llinatges i dinasties reals. Doncs ja sabeu, Dia Internacional de la Heràldica. I re, avui és Santa Jolenta. Jolenta, no havia escoltat mai, i Santa Margarita. Felicitats a totes les Margues, Margarites, i felicitats també a les Jolenta. I anem a recordar, com no, que avui també hi ha aniversaris a tocar i que val la pena doncs recordar. Per exemple, avui és el dia de l'aniversari de la Ainhoa López, felicitats. Carlos Moreno, felicitats. Laura Ortiz, felicitats. Que tingueu un dia meravellós, i a totes les persones que avui estiguin d'aniversari per molts anys. Nosaltres ens endinsem ja en la primera proposta musical, a veure si pugem una mica la temperatura en aquest matí de dimecres, i ho fem en Michel Teló. El recordeu? Ai, ai, si no te pego. Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a la ràdio, a la vostra ràdio.
2: Si eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem ja directament al contingut, allò que escoltarem. De aquí no res, la Raquel Marco de la Unió de Botiguers ens proposa doncs el concurs que està actualment actiu de la Unió de Botiguers, però també ens explica que estan treballant de cara a la Festa Major i ens convida a comprar la samarreta de Festa Major. De seguida escoltarem a la Raquel Marco, avui és dinamitzadora de la Unió de Botiguers. La Montse Caballero ens porta totes les novetats en parasoles per al automòbil. Vosaltres teniu actius ja els vostres parasols? Doncs sapigueu que el cotxe, el vehicle, pot arribar a 70 graus dins el vehicle, 50 potser en aquesta època de l'any. Per això és indispensable tenir parasoles a tutti pleni, a tot el cotxe. Voleu saber quines són les darreres novetats? Doncs hi ha sorpreses. I després de parlar amb Autovian i amb la Montse Caballero, ens anirem a l'Escola de Teràpies Alternatives a Granollers amb la Yasone Sánchez. Ella ens explica per què ens sentim atrets per les pedres, els cristalls. És veritat que de vegades veiem un cristall, potser blau, verd, rosa, blanc, transparent, ocre, marró, i aquell cristall ens està cridant l'atenció. Per què passa això? Doncs avui parlem d'aquest tema. Tema curiós que segurament us vindrà de gust. I cada pedra i cada color vol dir que tenim necessitat d'alguna cosa. Sí? Doncs no us ho perdeu. Va, que són les 10 i 26 minuts, que avui és dimecres i que tenim ganes de gresca, però també d'informació. Anem ara amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I és la nostra companya Noelia García qui ens apropa al temps. Bon dia, Noelia.
7: Bon dia. Avui dimecres baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Manresa, 26 a Igualada i a Rubí, 25 graus a Barcelona, Sabadell, a Vic i a Vilanova i la Geltrú i 24 graus a Mataró. Durant aquest matí, cel molt ennuvolat, però s'obriran clars a partir del migdia i durant la tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies pujaran notablement les temperatures. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, Farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112... 112 o al telèfon d'emergències de la policia local al 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solà.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solà.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solà.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

Doncs bé, repassem algunes notícies del dia. Segon dia de selectivitat que comença amb l'examen d'història o història de la filosofia. La primera jornada va transcorrer sense incidències, tot i les proves per detectar dispositius mòbils i els problemes de mobilitat a Barcelona per la visita del Papa. Això va ser ahir, també avui, i després dels nervis de la primera jornada, avui dimecres, els estudiants

D'aquest dimecres seran per les matèries troncals, comuns, història o filosofia. A les 9 del matí han començat. Després fan un descans, cap a les 12 serà el torn de l'anàlisi musical, dibuix, tècnic, aplicat a arts plàstiques i disseny, ciències generals, llengua i cultura llatina i matemàtiques. Doncs molta sort a tots i a totes i que vagi tot molt bé. Per altre costat, els professors surten de nou al carrer demanant fets, no miracles. Amb aquest objectiu, els docents de tota Catalunya tornen a la vaga. Ho van fer ahir, coincidint amb l'arribada del papa Lleó XIV a Barcelona i amb el primer dia de la selectivitat. Ells, ni curts ni perezosos, es van disposar a sortir al carrer i van celebrar la quarta vaga del trimestre i la darrera del que queda de curs, segons ha dit la portaveu d'USTEC, la Yolanda Segura, que ha recordat que el col·lectiu està cridat novament a mobilitzar-se diumenge als Jardins de Gràcia a Barcelona. La manifestació d'ahir va començar a les 11 del matí a la plaça Espanya i va transcórrer pels carrers Tarragona i València, la plaça Tetuán i el passeig de Sant Joan, abans d'acabar a portes del Parlament. La Guàrdia Urbana ha xifrat el seguiment de la manifestació en 6.600 persones. Doncs ja veieu, els professors segueixen i mira, ara que acaba el curs, potser tenen més dies per fer vagues. Ni que sigui sortir i omplir els carrers. A veure si d'una vegada per totes escolten les seves peticions i reivindicacions. Més notícies. El Ministeri de Sanitat està enllestit un pla per dispensar preservatius de franc gratis als joves d'entre 6 i 12 anys, entre 16 i 22 anys a farmàcies, però aquest programa, aquest pla del govern, del Ministeri de Sanitat, no arribarà fins al 2027. Això arriba tard. Tarde i amb molta mancança. Hi ha una partida prevista per a aquest pla de 9 milions d'euros. Es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques i reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també les més accessibles. De fet, potser els preservatius haurien de ser gratuïts de 14 a 30 anys, bàsicament perquè últimament, segons el darrer informe de vigilància epidemiològica, revela que l'any passat arreu d'Espanya es van notificar 93.000 casos de les quatre principals malalties de transmissió sexual. Totes s'han disparat els darrers anys. La majoria dels diagnòstics es donen en adults joves i afecten més els homes. Menys la clamínida, en què la proporció de dones menors de 25 és més elevada. Tot i això, un estudi del mateix ministeri apunta que a les darreres dues dècades l'ús del preservatiu ha caigut 18 punts percentuals entre els adolescents de 15 a 18 i només els 65 el fan servir. A Catalunya fa tot just un mes que la Generalitat va presentar un nou model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual que vol integrar millor tots els serveis que hi treballen perquè sigui més eficient, avançant els 12 anys d'edat de la població atesa. Doncs així estan les coses. Si el jovent manté relacions sexuals amb 12 anys, potser hem de fer campanyes de prevenció i donar els preservatius abans i ara no esperar amb aquesta nova campanya o plan fins al 2027. Si ja s'està produint tot això, potser hauríem d'avançar una mica, no? Dic jo, no sé. Suposo que s'han de demanar les partides, s'han d'aprovar i tot això és el que fa enrederir aquest pla. I per altre costat, i ja acabo,
els sindicats denuncien que no hi ha avanços en les negociacions per reduir el nombre de treballadors afectats i reclamen un pla de recol·locació. Parlem de Nissan i dels empleats de Nissan, que dilluns a la tarda van començar una acampada

0: tendes de campanya indefinida a les portes de la planta de recanvis al Prat del Llobregat. Denuncien manca d'avanços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació i l'ERO i estan disposats a quedar-s'hi fins que la multinacional posi sobre la taula un acord que sigui satisfactori per a les persones treballadores afectades. Doncs molta força i endavant als treballadors de la Nissan que han decidit acampar al carrer. I aquestes són algunes de les notícies que tirem cap endavant amb d'altres qüestions que tenim avui sobre la taula.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Tirem cap endavant i com que estem a tocar ja de l'estiu, una mica de ritme, a veure si despertem, que és dimecres. David Guetta i aquesta proposta que ens agrada a la part que ens activa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
4: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
5: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
6: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs ja sabeu que la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig. Aquest cop sortegen un val de 20 accessos a la piscina municipal per una mateixa persona. Per participar només cal utilitzar l'aplicació Montornès Som Comerç en les properes compres que feu al nostre poble fins al 21 de juny. La Raquel Marco ens dona tots els detalls, però també ens parla de tot allò que està organitzant i preparant la mateixa Unió de Botiguers. Bon dia, Raquel.
2: Hola, bon dia, Núria. Què tal? Doncs sí, tenim un nou sorteig actiu amb la Moneder. Ja sabeu que l'aplicació Montornès Som Comerç dona premis i actualment tenim 20 accessos a la piscina municipal. Serà un sol val per una persona que podrà gaudir d'aquests 20 accessos diaris a la piscina per poder refrescar-se. I només cal utilitzar l'app del 3 al 21 de juny, molt fàcil. Vull dir, cada cop que tu vagis a comprar en algun dels comerços adherits a la Moneder, els dius que et passi la targeta o l'app i automàticament entres en el sorteig d'un val de 20 accessos per la piscina municipal. El sorteig es farà el 22 de juny, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora, la publicarem a les xarxes socials també. I res, doncs que aquest és el nostre sorteig de juny, que tenim un preparat també ara per al juliol, que tindrem unes targetes regals per a les rebaixes, per gaudir de les rebaixes, que properament us donaré més informació, però que, bueno, recomano a tothom i animo a tothom a que es descarregui l'app o que vagi a qualsevol de les botigues on hi faran la targeta amb una D, molt fàcil. També dir-vos que durant el mes de juny, el dia 26 de juny estarem amb una carpa al mercat municipal on qui no tingui encara la Montornès Som Comerç, que és molt poqueta gent ja, també t'ho dic, podrà venir i jo personalment li faré la seva targeta física o si la prefereix en l'app, que és molt més fàcil perquè al final la tens en el teu mòbil, l'ajudaré a poder donar-se d'alta. Això serà el 26 de juny al matí al mercat ambulant a la plaça Pau Picasso. Us donaré més detalls per això properament, però bueno, ja està planificat per al 26 de juny. I res més, bueno, us tinc informats que també estem acabant, l'Ajuntament està acabant també aquesta samarreta de Festa Major, que també estarem al mercat ambulant els divendres de juliol perquè podeu comprar aquesta samarreta solidària. Ja sabeu que la samarreta de la Festa Major és solidària i tota la recaptació va a parar a la associació d'Ibermont, com l'any passat, que va ser tot un èxit, que vam vendre moltes i així vam poder donar molts dinerets a l'associació, vam poder fer moltes coses. I res, que us mantinc informats de totes les novetats que vagin arribant, que seran moltes, perquè ja us dic que tenim la Festa Major quasi bé ja tota preparada i us podem donar més detalls ara a finals de juny i al juliol. Així que anem parlant. Moltes gràcies i, com sempre, un petó.
1: Adéu. Doncs una abraçada ben forta, Raquel. Com sempre, tornarem a parlar d'aquí no res. Fins aviat.
0: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning.
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Estaba pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos.
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
10: Ràdio Montornès.
11: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
10: Ràdio Montornès.
11: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Parlem de la novena marxa nocturna de Sant Joan, perquè abans de Festa Major arriba a Sant Joan, que la tenim a tocar. I per novè any, el Club d'Atletisme Montornès organitza la caminada nocturna per celebrar les festes de Sant Joan. Serà aquest 13 de juny que torna la marxa nocturna de Sant Joan. I la nostra companya, la Mireia Toledo, ha parlat amb el membre del Club d'Atletisme, Dani Pérez, qui ens explica molts detalls. Voleu escoltar-la? Doncs endavant.
2: Un cop més ens hem engrescat a tornar a fer aquesta marxa nocturna i bueno, una miqueta el que volem és participar de nou en activitats del poble, en aquest cas una activitat lúdico-esportiva en la que pot participar tothom i res, col·laborar sempre que puguem, en aquest cas a Montornès Nord, però bueno, així com a tret d'identitat, és nocturna, ho diu el seu propi nom.
3: Tot i que comença encara una mica de dia, que ningú s'espanti.
2: Sí, exacte. A 9:15 comencem, donem inici, però a poc va fent-se de nit i és aquesta part xula. Fa pels voltants de les Tres Creus i és un entorn natural i que també tenim a Montornès i molt agraït.
3: Clar, Dani, aquí és important, a més dels consells de sempre, no?, de portar un calçat adequat, una roba fresqueta perquè fa molta calor, unes llanternes.
2: Sí, exacte, sempre van bé una llanterna, un bon frontal, perquè com hem dit, comença de dia, però a poc va enfosquint-se i finalitza de nit, o sigui que pel recorregut anirà superbé.
3: Tot i així, una mica ja ens has explicat el recorregut, però que no és gaire difícil, no? Tu comentaves que és oberta a tothom. Tinc famílies...
2: Sí, és oberta a tothom. És oberta a tothom, l'únic que hem de tenir en compte que és terreny natural, és a dir, són camins, el calçat ha de ser l'apropiat i la roba també, com bé has dit, fresqueta, perquè ja comença a fer molta calor, encara que sigui a la nit. Però bueno, nosaltres comptem també amb punts on subministrarem l'entrepà, la beguda, que també els aniré molt bé als i les participants de la marxa.
3: Ah, molt bé, o sigui, tenim algun punt d'avituallament.
2: Bueno, al final, com sempre, a la part de Johan Cruyff prepararem totes les botifarres, les begudes... i aquestes sorpreses que tenim sempre amagades.
3: Vaja, no podem saber res més.
2: Bueno, de moment ho deixem aquí. Sempre intentem fer algun canvi, alguna novetat, i aquest any pues, no serà menys.
3: Sí que és cert que aquest indret no acaba aquí, el Johan Cruyff. Bueno, doncs és com aquest també més familiar, no?, de poder seure, de compartir aquella estoneta de no arribar a la meta i ja cadascú marxar cap a casa.
2: Sí, vam buscar una alternativa perquè abans ho fèiem a la part de dalt de les Tres Creus, on l'observatori del Mons Observans, però vam veure que se'ns quedava una miqueta curt, una mica petit, el recorregut també era més complicat, i bueno, vam buscar una alternativa per fer-ho més obert a tothom. En aquest cas, el Johan Cruyff ens ve perfecte per un tema de poder posar taules i que la gent segui una estoneta, poder xerrar de com ha anat la marxa i gaudir d'una estona.
3: Els dorsals ja són a la venda, recordem que estem parlant d'aquest dissabte. Dani, on ens podem aconseguir?
2: Doncs els dorsals es poden aconseguir als punts de venda habituals, a la web del club i a l'oficina del club també.
3: L'heu limitat a 500, oi?
2: Sí, fem 500 inscripcions per un tema de poder garantir la seguretat i la qualitat de l'esdeveniment i bueno, qualsevol consulta o dubte que tenen ens poden escriure per xarxes socials i si no al cartell que tenim de la marxa que ho explica tot.
3: Sí, són 8 euros al dorsal i les botigues, per si algú que diga no sé quines són, molt fàcil, Gato con Botas i Polleria Angelita, és a dir, tenim punt a Montornès Centre i punt a Montornès Nord, a més de, com deia el Dani, poder-ho fer a la web o directament al club per comprar aquests dorsals, que és dissabte, no ens esperem a última hora perquè és una activitat que té molt d'èxit, oi?
2: Sí, exacte, bueno, sempre ens hem trobat últimament, per sort, que totes les activitats que realitzem pel poble tenen molt bona acollida i aquesta marxa nocturna també és una mica a les portes de l'estiu, de les vacances, i el fet de que sigui de nit i amb bona temperatura doncs, també fa que la gent s'engresqui.
3: Clar que sí, a més que ja és el tret de sortir d'aquestes festes de Sant Joan que dèiem, aquesta programació que comença el dissabte. Doncs res, Dani, que anima tothom que s'animi a fer aquesta caminada. Són 8 quilòmetres, dèiem, terreny natural, però bastant assequible.
2: Sí, exacte, pot participar tothom que faci una miqueta d'esport o que li agradi caminar. No és un terreny gens difícil i animem a tothom que participi, que participin famílies, que participin amics, que participin nens i nenes i que tothom s'engresqui una miqueta i gaudeixi de l'entorn privilegiat que tenim a Montornès.
1: Doncs ja sabeu, ja estan a la venda a les oficines del Club d'Atletisme. Podeu comprar-les demà, dijous, de 6 a 8, i també al web de la entitat i als establiments El Gato con Botas i La Pollería Angelita.
0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
1: I nosaltres ens endinsem ja pràcticament a les 11. Temps per a la informació, per a les notícies, per gaudir doncs, de tot allò que ha passat a la darrera hora. Escoltarem els companys de l'Aixal i de seguida hi tornem. Ja sabeu, avui la nostra convidada és la Montserrat Caballero, d'Autovian, i ens donarà totes les novetats de parasols per al nostre vehicle i per passar doncs, un estiu una mica a l'ombra.

0: Avui parlarem d'un gènere cinematogràfic amb molta càrrega explosiva, el cinema bèl·lic. Ara bé, provarem d'ometre aquelles pel·lícules de guerra absurda, tipus Rambo, per investigar films molt bons que s'han servit de la recreació històrica amb elements de ficció per fer-nos reflexionar sobre els desafortunats conflictes armats. És a dir, parlarem del cinema bèl·lic a base de pel·lícules antibel·licistes. Les pel·lícules sobre la guerra acostumen a versar sobre conflictes reals. Així doncs, el primer títol del que parlarem ens situa a la Primera Guerra Mundial. Rere la càmera, un dels grans cineastes de tots els temps, Stanley Kubrick. La data, el 1957. El títol, Senderos de Gloria.
1: Ordené un ataque. Y sus tropas se negaron a atacar.
2: Mis tropas sí atacaron, señor, pero no pudieron llegar.
1: Porque no lo intentaron, coronel. Lo vi con mis propios ojos. La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras.
2: Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego.
1: No haga trampas con los números.
0: Kirk Douglas protagonitzava el film en el paper del coronel Dax. L'argument ens situa a les files franceses, on un batalló es rebel·la contra el seu comandament per obligar-los a combatre en un front on tenen la mort assegurada. El general, convençut que els soldats són només carn de canó, ordena atacar els seus propis homes per obligar-los a lluitar una batalla impossible. El coronel Dax, però, es posarà al costat dels seus homes per salvar-los d'una mort segura. Senderos de Gloria és un clàssic del cinema, tant pel director, com pels actors, com per l'argument, i construeix un evident missatge antibèl·lic. Saltem ara en el temps, i bastant, perquè ens situem a la dècada dels 90, concretament al 93, i encetem el cinema de la Segona Guerra Mundial, que ens acompanyarà fins al final de la secció, amb una pel·lícula duríssima però mítica, La Lista de Schindler.

El rei Midas del cinema, Steven Spielberg, va dirigir a Liam Neeson i Ralph Fiennes en aquest clàssic antibèl·lic sobre un empresari alemany que fa l'impossible per salvar 1.000 jueus durant l'Holocaust. La pel·lícula és una autèntica joia, en blanc i negre però amb algun toc de color totalment pensat. D'una gran sensibilitat amb molt bona música, va arrasar amb 9 Òscar, incloent tots els premis grossos. I per joia, la que tractarem a continuació, un film italià, sobre la Segona Guerra Mundial, dirigit per l'estrambòtic Roberto Benigni, La vida és bella. El film, de l'any 98, és una deliciosa història sobre un pare jueu que prova de protegir el seu fill de les barbaritats de la guerra fins a l'últim alè. Va guanyar desenes de premis a Europa i 3 Òscar. Música, actor principal per Benigni i millor pel·lícula estrangera. I acabarem el repàs amb una superproducció, també de Spielberg, amb Tom Hanks i Matt Damon, entre altres actors, Salvar el soldado Ryan. Una recreació espectacular de la invasió americana a Europa, amb uns primers 40 minuts al·lucinants a nivell visual sobre el desembarcament de Normandia. Potser per això els Oscar van premiar el film amb l'estatueta millor direcció, millor fotografia, muntatge i les dues categories de so. Repassem doncs els imprescindibles del cinema bèl·lic amb crítiques a la guerra. Senderos de Gloria, La llista de Schindler, La vida és bella i Salvar el soldado Ryan. Bon cinema i fins aviat!

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.